0: Inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
1: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiant.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

no voler fer festa el dia del seu aniversari. Es queda a casa i fa un rosari. Així li diu quan es posa el FIFA i li info tots amb un enganyí. Fa un nen francès que es diu Pro Sniper i que només vol jugar.

Madame me va a ser costumbre.

0: escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

εξής. Radio Cardedeu 90.7 FM.

0: fica la calçotada, collons.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Cardedeu. Són les 8. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. El president de la Generalitat, Salvador Illa, dona les seves últimes passes durant el seu viatge a Califòrnia, només un dia que comenci la setmana decisiva per als pressupostos de la Generalitat amb un possible aval d'Esquerra Republicana als nous comptes després de més acords i una comissió bilateral que es celebrarà dimecres vinent a Madrid. Amb aquesta perspectiva, Illa no vol avançar-se als esdeveniments i evita valorar les possibilitats d'aconseguir un pacte amb els republicans i comuns per als pressupostos, però en declaracions a la premsa assegura estar tranquil. I seguim amb més acció de govern, que invertirà uns 5 milions d'euros per a formar en l'ús de la intel·ligència artificial fins a 250.000 treballadors públics en un programa per aconseguir que l'administració funcioni de manera més àgil i eficient i que s'allargarà 2 anys. La Generalitat ha engegat formacions bàsiques obligatòries per a 130.000 empleats i optatives per a 120.000 més, sent el programa de formació més extensiu que ha fet mai l'administració catalana. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Comencem un nou dissabte aquí a Catalunya amb un matí que serà molt tranquil al conjunt del país, amb alguna nuvolada, alguna boira, sobretot a les valls i fondalades de la Catalunya central. Però a les immediates hores es presenta un matí molt assolellat al conjunt del país, amb una tarda que tornarem a tenir l'augment de la nuvolositat sobretot al Pirineu i Prepirineu, amb algun núvol despistat també a les Terres de l'Ebre. I algun plogim que es deixarà veure sobretot a l'interior de les comarques de Girona. Tot plegat amb unes temperatures que estaran igualment per sota del que tocaria per l'època de l'any, màximes que amb prou feines passarem dels 22 a 24 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bon dia.
1: I parlem ara de successos. 14 persones han resultat afectades per un incendi en un edifici de 3 pisos aquest divendres a la tarda a Roda de Ter, segons ha informat el Servei d'Emergències Mèdiques. Hi ha hagut 9 ferits menys greus que han estat traslladats a l'Hospital de Vic i 3 ferits lleus derivats al Centre d'Atenció Primària Municipal, on un d'ells ha rebut l'alta. A banda, 2 persones més no han requerit trasllat. I més successos, perquè el jurat popular ha declarat culpable l'home acusat de matar una dona el 22 de març de l'any 2023 a Móra la Nova, la qual va propinar 50 ganivetades. Així ho han indicat els membres del jurat en la lectura del veredicte fet aquest passat vespre, com diem, a l'Audiència de Tarragona. Fiscalia ha mantingut la seva petició inicial de 25 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria. I en els esports, avui el Barça, recordem que juga a la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid a partir de les 7 a Gran Canària. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
3: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Són les 9. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. El president de la Generalitat, Salvador Illa, dona les últimes passes del seu viatge a Califòrnia, només un dia que comenci la setmana decisiva per als pressupostos de la Generalitat, amb un possible aval d'Esquerra Republicana als nous comptes després de més acords i una comissió bilateral que se celebrarà dimecres vinent a Madrid. Amb aquesta perspectiva, Illa no vol avançar-se als esdeveniments i evita valorar les possibilitats d'aconseguir un pacte amb Esquerra i Comuns per als pressupostos, però en declaracions a la premsa assegura estar tranquil. I aquesta matinada ha acabat de tornar del seu viatge oficial a la Xina. Donald Trump ha anunciat que els Estats Units han mort el número 2 d'Estat Islàmic en una operació militar a Nigèria. En un missatge a la seva xarxa social Truth, parla d'una missió molt complexa que s'ha executat impecablement amb la col·laboració de l'exèrcit nigerià, a qui els agraeix les accions. El dirigent d'Estat Islàmic assassinat és Abu Bilal al-Minuki, el segon al comandament d'ISIS a nivell mundial, segons Trump, que afegeix que amb la seva eliminació, la capacitat operativa global d'Estat Islàmic ha disminuït considerablement. De nacionalitat nigeriana, el Minuki havia estat considerat terrorista global, especialment designat pel govern de Joe Biden el passat 2023. I aquí a Catalunya, la gran majoria de vehicles matriculats al 2026 ja són parcialment o totalment elèctrics. En concret, el 72,2% de les vendes de turismes entre gener i abril d'aquest any ja ho són, 10 punts més que el primer quadrimestre del 2025, segons dades de la patronal Facon Auto, obtingudes per la CN. Els híbrids no endollables dominen el mercat, però tant els purament elèctrics com els endollables també creixen, i entre els dos models sumen gairebé una quarta part del total. Un dels factors clau per als compradors són els punts de recàrrega. Catalunya és líder a l'Estat amb 11.000 unitats i des de l'Energètica avisen que el 90% del temps no tenen cap cotxe endollat. El sector, però, diu que la majoria són lents i no funcionen sempre bé. Tenim també cultura, perquè Sopa de Cabra inicia la seva gira per celebrar els seus primers 40 anys d'història amb dos concerts ahir divendres i avui dissabte a Ras Matàs, amb totes les entrades venudes des de fa mesos. La sala barcelonina és un dels escenaris icònics pels de Girona i els seus seguidors, ja que va acollir Ras Matàs la gravació del Ben Endins l'any 1993 i també el concert de comiat del passat any 2001. I en els esports, el Barça femení juga a les 7 de la tarda a la final de la Copa de la Reina. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria, seria la tercera copa consecutiva i la dotzena de la història. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Cardedeu. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El president de la Generalitat, Salvador Illa, dona les últimes passes del seu viatge a Califòrnia abans que comenci la setmana decisiva per als pressupostos de la Generalitat amb un possible aval d'Esquerra Republicana als nous comptes després de més acords i una comissió bilateral que se celebrarà dimecres vinent a Madrid. L'escoltem.
2: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana.
1: Amb aquesta perspectiva, Illa no vol avançar-se encara als esdeveniments i evita valorar, com acabem d'escoltar, possibilitats d'aconseguir un pacte amb Esquerra i els comuns per aquests pressupostos. I en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que els Estats Units han matat el número 2 d'Estat Islàmic en un missatge a Truth Social. Trump ha parlat d'un operatiu militar conjunt a Nigèria entre forces nord-americanes i nigerianes que han permès eliminar l'actual segon comandant d'ISIS, Abu Bilal al-Minuki. Tornem a Catalunya, en aquest cas perquè el govern invertirà uns 5 milions d'euros per a formar en l'ús de la intel·ligència artificial fins a 250.000 treballadors públics en un programa per aconseguir que l'administració funcioni de manera més àgil i eficient i que s'allargarà durant 2 anys. La Generalitat ha engegat formacions bàsiques obligatòries per a 130.000 empleats i d'altres optatives per a 120.000 més en el programa de formació més extensiu que ha fet mai l'administració catalana. A més, aquest mateix any impulsarà cursos específics perquè els mateixos equips puguin crear 100 agents d'intel·ligència artificial que automatitzin tasques i millorin processos. Fem un cop d'ull ràpid al trànsit, perquè a hores d'ara ja hi ha les primeres retencions a la C-17 en sentit nord i a la C-36 en tots dos sentits, precisament als diferents punts d'accés al circuit de Montmeló, on des de divendres i fins demà diumenge, recordem, es disputa el Gran Premi de MotoGP de Barcelona-Catalunya. Parlem també de cultura. Sopa de Cabra inicia la seva gira per celebrar els seus primers 40 anys d'història amb 2 concerts, el primer ahir divendres i el segon avui dissabte, a Ras Matàs, amb totes les entrades venudes des de fa mesos. La sala barcelonina és un dels escenaris icònics pels de Girona i els seus seguidors, ja que van acollir la gravació de Ben Endins l'any 1993 i el concert de comiat del grup l'any 2001. I tanquem amb els esports. El Barça femení juga avui a partir de les 7 de la tarda davant l'Atlètic de Madrid la final de la Copa de la Reina. En cas de victòria, les blaugranes sumarien la 12a Copa de la història. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Poblejant, amb Caral Pedemonte.
1: Tarragona Dansa renova una junta formada íntegrament per dones. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Coplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a copla. L'agrupació sardanista Tarragona Dansa renova una junta íntegrament formada per dones. Parlem amb elles. Aquest és el programa 487 i tenim més titulars. En esports, l'inici del Campionat de Catalunya Gran deixa uns resultats inesperats a la categoria A i una imatge inèdita des de fa una dècada. Nou colles ballant a plaça. Repassem els resultats. En educació, més de 1.000 alumnes ballen sardanes per primer cop a les quatre demarcacions a la cloenda de les campanyes educatives per aprendre a ballar sardanes amb una estrena d'Anna Abad. Aquesta cloenda s'emmarca enmig de les vagues d'educació. I el flabiolaire Albert Fontelles Ramonet obté la beca Francesc Pujol, una de les primeres beques d'investigació del Centre de Documentació de l'Orfeó Català. El col·lectiu sardanista de Balaguer vol enregistrar un disc de sardanes dedicades a la ciutat amb la Copla Montgrins. Coneixem quines enregistrarà. I Figueres aprofita l'aplec per acostar la sardana a 450 joves aquesta setmana. També escoltem la nova sardana de Lluís Alcalà. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Comencem el Coplejant.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per Tarragona. I així us ho expliquem.
0: Notícies. Societat.
1: L'agrupació sardanista Tarragona Dansa aprova una junta íntegrament formada per dones. És l'encapçalada per Laura Abad, que ha buscat el quòrum de 6 sardanistes més per renovar la junta directiva de l'entitat en un moment de transició. Elles són al capdavant, com a presidenta, Laura Abad, però també com a vicepresidenta, Júlia Boix. De secretària hi ha Ares Pallarès i Teresa Soler assumeix la tresoreria. També com a tresorera hi haurà Meritxell Anglès. I de vocals d'infants i joves hi ha Laura Grau i de vocal d'activitats hi ha Marc Gomà. La presidenta ens explica els motius d'aquesta junta feminitzada. Laura Abad és la nova presidenta de l'agrupació sardanista Tarragona Dansa en declaracions al Coplejant.
2: Aquesta nova junta ve formada d'un canvi generacional total, com heu pogut veure, i d'un moment on l'agrupació ens trobàvem en un impàs de juntes directives i que no hi havia cap candidatura. Donada la situació, vaig decidir tirar endavant aquest nou projecte i vaig buscar gent a la qual envoltar-me, no? I clar, si jo busco gent amb la qual envoltar-me, el primer que penso és jovent, perquè clar, jo tinc 25 anys i amb qui comparteixo més moments sardanístics és amb la gent de la meva edat, que dona la casualitat que la Tarragona Dansa, majoritàriament, tots som dones. Llavors, doncs, don peu una mica així, no?, a començar a parlar amb gent del meu voltant, que cregui que podem funcionar bé treballant en aquest nou projecte juntes, i a poc a poc es va formant aquesta nova junta. També s'ha de dir que no la formem només noies de només de 25 anys, sinó que també comptem amb dues noies que ballen a la Toc de Dansa, que no són gent grans, que també són joves i que també donaven com una altra visió i que al final en aquesta nova junta tothom hi té cabuda i que el fet que siguem dones ha sorgit una mica com inesperat, no? O sigui, no ha sigut algo forçat, no ha sigut algo previst, però al final vas parlant amb les persones i hem acabat formant aquest equip que per mi és xulíssim i m'encanta. I al final és un equip on creiem que la sardana té futur i que aquest futur passa a obrir portes, a sumar gent, a treballar amb il·lusió, i nosaltres la veritat és que arribem amb moltes ganes, sobretot d'escoltar, d'aprendre moltes coses i de treballar conjuntament entre nosaltres i amb tota l'agrupació, perquè així l'agrupació continuï sent un espai viu, un actiu, no? I cada cop més important dins la cultura popular, tant de Tarragona com de tot Catalunya. A més, jo també vull agrair, a part de la feina de la junta, que he format nova, sinó que tenim gent que ens recolza per darrere, que està allí, que no forma la cara visible, però que la tenim treballant amb nosaltres, i crec que també és una cosa com molt important.
1: De fet, la mateixa colla en la categoria granja està molt feminitzada. De fet, va ser gràcies a elles que la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya va canviar la normativa sobre l'obligatorietat de les parelles heteronormatives als concursos de sardana esportiva la temporada passada. Pel que fa al projecte de l'entitat, Abad ens explica que volen fomentar la base infantil de les seves colles de competició.
2: Pel que fa al nostre projecte, aquest projecte dura 4 anys, ja que la renovació de nova candidatura es farà al març del 2030, i just el 2029 celebrem el 50è aniversari de l'agrupació, que crec que és una gran fita, és una gran celebració i és amb algo que agafem moltes ganes, no?, de tindre com aquesta gran fita final. Però durant aquests 4 anys també volem treballar altres coses. La primera de totes per nosaltres és recuperar la gran base, que són les colles petites, els infants i els joves. Actualment aquest any no podem sortir ni amb colla Levina, que ja fa uns anys que no hi sortim, però la colla infantil s'han fet grans i ja són juvenils, i no tenim ni colla Levina ni infantil. Llavors creiem que és un gran pilar de l'agrupació, que els nens i els joves en realitat són el futur de la sardana i de l'agrupació, i llavors treballarem molt per tornar a aconseguir molts infants que es puguin vincular a l'agrupació, que es pugui vincular a la sardana, que aprenguin, que ballin i que creixin en aquest ambient on jo mateixa hi he crescut i que és un ambient que m'encanta.
1: La nova junta dona molta importància a l'acompanyament dins de l'entitat com a pilar fonamental per fer comunitat al voltant de la sardana. Escoltem Tarragona Dansa, una sardana de Josep Maria Guitart i Oliver de 1985, dedicada a aquesta entitat a càrrec de la Cobla Marinada, i la podem trobar en el disc Les Sardanes de les Colles, volum 1.

0: Això era Tarragona Dansa, de Josep Maria Guitart.
1: Coplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I anem als esports.
1: Coplejant, àrea de campionat.
0: En esports, l'inici del Campionat de Catalunya gran deixa uns resultats inesperats a la categoria A i una imatge inèdita des de fa una dècada. 9 colles ballant a plaça. La colla Maig va ser la gran triomfadora de la tarda que, després de quedar darrere, la temporada passada els de Barcelona van aconseguir plantar-se al primer campionat de la temporada guanyant l'enfrontament contra Atenció Mare Nostrum i també Mans Amigues, una fita doble que no havia aconseguit fins ara. Pel que fa als enfrontaments, el primer entre Mare Nostrum i Mans Amigues va guanyar els barcelonins i també entre Maig i Mirant al Cel va guanyar Mirant al Cel. A la segona sardana, Mans i Maig va guanyar Maig i entre Mirant al Cel i Mare Nostrum va guanyar Mare Nostrum. I després

0: Vinga!
1: Això era el misteri de la dansa perduda, la sardana que han anat escrit per tots els nens i nenes que han après a ballar sardanes aquest any. I seguim en educació, perquè parlant de gustar la sardana als més joves, aquest cap de setmana se celebra el 65è aplec de Figueres a la Rambla amb les cobles Montgrín, Sant Jordi i Bisbal Jove. I per això se celebra una trobada sardanista escolar amb la participació de, atenció, 450 alumnes de 6 centres de la ciutat. Els dies previs hi haurà aquesta trobada i els alumnes seran tant d'ESO com de primària dels centres educatius Institut Ramon Muntaner i les escoles Sant Pau, Cor de Maria, Josep Pallac, Salvador Dalí i com a novetat enguany també la Maria Àngels Anglada, totes de Figueres. Hi haurà una vintena de rotllanes de 25 persones i tots els estudiants es vestiran amb una samarreta blanca i duran un mocador verd amb els logotips de l'Ajuntament de Figueres i el Foment de la sardana Pep Ventura.

0: www.poblejant.cat.
1: I ara anem amb les estrenes.
0: Poblejant, les estrenes.
1: Aquest cap de setmana s'han estrenat sardanes de Lluís Alcalà i Òscar Barquer. Comencem per Òscar Barquer, que ha estrenat a Tàrrega aquest diumenge el seu aplec de la sardana, una nova sardana, una composició que s'afegeix al repertori.

amb voluntat de deixar empremta. La nova sardana porta per nom Aplec de Tàrrega, Sons de l'Ondara, i ha estat composta, com dèiem, per Òscar Barquer. L'Aplec va comptar amb la participació d'alumnes de les escoles que han après part dels cursets del programa Saltem i Ballem, que divendres també eren a Bellpuig, reforçant així la vessant pedagògica i la continuïtat de la sardana entre les noves generacions. I el que també ha estrenat ha sigut Lluís Alcalà amb Marinada 50, dedicada al 50è aniversari de la colla sardanista Marinada de Castellbisbal. Ho va fer a Castellbisbal amb la seva copla La Mediterrània, i així ho escoltem ara amb la gravació de l'estrena. És Marinada 50 de Lluís Alcalà.

0: Això era Marinada 50, la nova sardana de Lluís Alcalà.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
0: I ja veieu que aquesta setmana no parem amb les notícies i és que en tenim més.
1: Notícies.
0: I com veieu, totes bones, i és que el flabiolaire Albert Fontelles obté la beca Francesc Pujol de les primeres beques d'investigació del Centre de Documentació de l'Orfeó Català. El professor de música del Conservatori Professional de Dansa i de l'Institut del Teatre, Albert Fontelles, ha estat distingit amb una de les primeres beques Francesc Pujol per donar suport a la recerca i promoure estudis originals sobre el patrimoni musical català. El projecte presentat, Francesc Pujol i la sonoritat del nou santisme a la música per a cobla en el seu catàleg d'obra, ha estat reconegut per la modalitat B amb una dotació de 5.000 euros. Les beques, que prenen el nom de Francesc Pujol i Pons, volen estimular la investigació musicològica a partir dels fons documentals del CEDOC i contribuir a la divulgació del patrimoni musical català. El musicòleg, graduat per la Universitat Autònoma de Barcelona i també en interpretació per l'Escola Superior de Música de Catalunya, actualment és docent del CPD i de l'ESMUC i també és flabiolaire a la Cobla Marinada. Nosaltres el felicitem des d'aquí, una abraçada, Albert, i per això escoltem una de les seves sardanes, Elegíaca, del flabiolaire Albert Fontelles. L'escoltem, aquesta sardana del Solsoní, que s'escrivia i s'estrenava el 2016.

0: Això era Elegíaca, d'Albert Fontelles.
1: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Novetats discogràfiques.
0: El col·lectiu sardanista de Balaguer vol enregistrar un disc de sardanes dedicades a la ciutat amb la Copla Montgrins. Sardanes com Les Fades de Hollywood, que estrenaven del Marc Timón l'any passat, o també Vallverdú d'Anna Nevat, o l'Arpia de Balaguer de Bàrbara Ardanui, o també la sardana La Iaia Asunción de Jean Castells i Pere Bages, que els valia el premi del certamen de composició de Gramunt. A més d'una nova sardana, ens anuncien de Pitu Chamorro, que s'estrenarà a la sardanada de Balaguer el 3 d'octubre, o una nova sardana d'estrena al novembre pels 75 anys del concurs de Collos. No sabem encara l'autor. Aquestes són algunes de les sardanes que s'enregistraran en aquest nou disc del col·lectiu sardanista de Balaguer, i és per això que l'entitat ha posat en marxa aquesta setmana una campanya de micromecenatge a la plataforma Barcami amb l'objectiu de finançar un nou disc de sardanes vinculades a la ciutat. El projecte, que s'allargarà fins a principis de juny, pretén recaptar 1.000 euros per cobrir part dels costos d'edició d'un treball que commemora els 75 anys del concurs de colles sardanistes. El president del col·lectiu, Jaume Marvà, destaca que el disc neix amb la voluntat de posar en valor el patrimoni sardanista local i donar visibilitat a composicions recents vinculades a Balaguer. Durant la campanya, els mecenes podran adquirir el disc, però també diferents recompenses, com per exemple assistir a una sessió d'enregistrament amb els músics de la Copla Montgrins, entre d'altres. L'enregistrament està previst pel mes de juny als estudis 44.1 de Girona, amb audiovisuals de Sarrià, i anirà a càrrec, com dèiem, de la Copla Montgrins. La presentació oficial del disc es farà el novembre, coincidint amb la Festa Major de Balaguer. El treball inclourà un total de 15 sardanes i la dansa El Galop de Balaguer. Escoltem una d'aquestes sardanes que hi serà al disc, però en aquesta ocasió que recta la principal del Llobregat és Vallverdú, d'Anna Nevat, els 100 anys de Josep Vallverdú, i Aixalà guanyava l'accèssit a joves talents a la ja desapareguda La Sardana de l'Any.

0: cuplejant.cat.
1: I anem amb l'agenda.
0: L'agenda.
1: Un recull perquè som al maig i hi ha moltes coses. Divendres 22 de maig comencem a la una Festa Major de Corbins amb una ballada amb la Salvatana. I també divendres a les 10 concert de vigília del 39è aplec de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols amb un concert al Teatre Auditori Narcís Masferrer amb la cobla La Principal de la Bisbal. Passem a dissabte 23 de maig. A 2:12, ballada a l'Ella amb la cobla, la Principal de Llobregat, i a la 1, ballada a Cervià de les Garrigues amb la cobla Tàrrega. També a 4:45 de la tarda, 82è aplec de la Sardana de Badalona amb la cobla, la Principal de Llobregat, la Marinada i la Ciutat de Girona. I a les 6:30, 8è aplec de la Sardana d'Esparreguera amb les cobles Vila d'Olesa i Ciutat de Cornellà. També 30è aplec de la Sardana d'Almacelles, dissabte que ve, a les 6 i a les 11 de la nit amb la cobla Reus Jove. I a les 7 de la tarda, ballada a Arenys de Munt amb la Bell Puig Cobla. També dissabte que ve a les 8, ballada a Sant Feliu de Guíxols, ballada de vigília de plec del 39è plec de la Sardana amb la Bisbal Jove. I també a 2:10, ballada a Riudellots de la Selva amb la Principal de Banyoles. Passem a diumenge 24. Perquè a 2:11 i a 2:05, 39è aplec de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols amb les cobles Principal de la Bisbal, Ciutat de Girona i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A l'espai de la Sardana. I també a les 11, ballada a la Massana amb la cobla Ciutat de Manresa. I també 28è aplec de la Sardana de Montroig del Camp amb la Reu Jove i la Principal de Tarragona a partir de les 11 i a 4:45 de la tarda. També a 11:45, la Principal del Llobregat serà al Pla de la Catedral, i a 12:00, Bescanó, la Principal de Banyoles, hi farà una ballada que també farà la Reu Jove a Reus, a 12:00, ballada d'aniversari de la colla Vella Dansa. I també diumenge que ve a les 12, plec del Cargol a Lleida, amb una ballada amb la Vents de Riella. També a les 12, ballada a Palamós amb la Baix Empordà, i també diumenge que ve, festes de Pasqua de Pentecosta a la Jonquera, amb una ballada amb la Vila de la Jonquera a partir de la 1 del migdia. També a la mateixa hora, Beques, ballada amb la Baix Llobregat per l'aplec dels Bruguers, i també a les 6 de la tarda de diumenge que ve, ballada de Festa Major a Montcada i Reixac amb la Cobla Sabadell. També diumenge 2:07, ballada de Sant Andreu de la Barca amb la Juvenívola de Sabadell, i a les 7, ballada Molins de Rei amb la Bisbal Jove. I dilluns 25 de maig, a 4:45 de la tarda, 82è plec de la Rosa a Lourdes i al Castell, és segona Pasqua, amb les cobles Ciutat de Girona i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Això és a Tona. I aquesta setmana destaquem... Doncs no un, ni tampoc dos, però sí tres actes sardanistes. Són les tres gales del Premi Audiència dels nous Premis Preludi, que seran, atenció, doncs, els propers 18, 20 i 25 de maig al Casino de l'Aliança del Poble Nou a Barcelona. Tots ells a les 7 de la tarda amb la cobla La Principal de Llobregat, per bé que l'acte del 20 de maig, el dimecres, és doncs, amb les cobles La Principal de Llobregat i els Montgrins, perquè hi ha una sardana, la de Martí Delgado, que és a dues cobles. Són les tres gales a les quals el públic assistent podrà votar quines sardanes es classifiquen per la final en el Premi Audiència. Per tant, és interessant ser-hi. La darrera sardana de l'any passat va ser La Pepita de Salrà, que és la que escoltarem ara, de Josep Coll Ferran, que guanyava aquesta sardana de l'any, per això l'escoltem ara, a càrrec de la Cobla Mediterrània. Però com a punt, com a curiositat, que sapigueu que hi ha diverses sardanes que estan titulades a la Pepita, però són pepites de diferents llocs de Catalunya. Per exemple, tenim la Pepita de Bellvís, la Pepita de Gràcia, la Pepita de l'Hospitalet, la Pepita de Sallent, o també aquesta, la Pepita de Salrà, que és sardana de l'any, ni més ni menys. L'escoltem.

0: Això era La Pepita de Salrà, de Josep Collferrando.
1: Cublejant.
2: Cublejant.
3: Cublejant.
4: Cublejant.
5: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem edició i ho fem amb una sardana ben representativa del programa d'avui, d'un dels temes, perquè ja ho veus que n'hi havien moltíssims, El País a l'Escola, de Carles Santiago, una sardana de 1994 que ens serveix perfectament per tancar el programa d'avui. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a cublejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@cublejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve, al mateix lloc i a la mateixa hora, per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, cuplegeu força.

0: Cardedeu. Són les 11. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El president de la Generalitat, Salvador Illa, dona les últimes passes del seu viatge a Califòrnia abans que comenci la setmana decisiva per als pressupostos de la Generalitat amb un possible aval d'Esquerra Republicana a aquests nous comptes després de més acords i una comissió bilateral que se celebrarà a Madrid dimecres vinent.
2: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana.
1: Amb aquesta perspectiva, Illa no vol avançar-se encara als esdeveniments i evita, doncs, valorar les diferents possibilitats d'aconseguir un pacte amb Esquerra i els Comuns per aquests pressupostos. I en successos, el Servei Català de Trànsit ha informat d'un sinistre viari amb una víctima mortal a la C-17 al terme municipal de Vic, a la comarca d'Osona, aquesta passada nit. Per causes que s'estan investigant, un turisme ha patit una sortida de via i ha volcat, i a conseqüència de l'accident ha mort la conductora i única ocupant del vehicle. Amb aquesta víctima són 41 ja les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. No ens movem de la carretera perquè pel que fa al trànsit a hores d'ara ja hi ha retencions a la C-17 en sentit nord i a la C-35 en tots dos sentits, precisament als punts o als diferents punts d'accés al circuit de Montmeló, on des d'ahir divendres i fins demà diumenge s'està disputant el Gran Premi de MotoGP de Barcelona-Catalunya. I en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que han matat el número 2 d'Estat Islàmic. En un missatge a Truth Social, Trump ha parlat d'un operatiu militar conjunt a Nigèria entre forces nord-americanes i nigerianes que ha permès eliminar, doncs, l'actual segon comandant de l'ISIS, Abu Bilal al-Minuki. I d'altra banda, la gran majoria de vehicles matriculats a Catalunya durant aquest 2026 ja són parcialment o totalment elèctrics. En concret, el 72,2% de les vendes de turismes entre gener i abril d'aquest any ja ho són, 10 punts més que el primer quadrimestre del 2025, segons dades de la patronal Faconauto obtingudes per la CN. I tanquem amb els esports. El Barça juga a les 7 de la tarda la final de la Copa de la Reina de futbol. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria, recordem, seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. A més, seria el tercer títol de la temporada i encara a falta de disputar la final de la Champions la setmana vinent a Oslo. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: de 10. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Són les 12, us parla Eduard París. El president de la Generalitat, Salvador Illa, dona les últimes passes del seu viatge a Califòrnia abans que comenci la setmana decisiva per als pressupostos de la Generalitat amb un possible aval d'Esquerra Republicana i els Comuns. Aquests nous comptes després de més acords i una comissió bilateral que se celebrarà dimecres vinent a Madrid.
2: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo els puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança en que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana. Amb els Comuns teníem ja un acord pressupostari. Bé, si hi ha alguna cosa més enraonada, doncs sempre oberts a tenir les portes obertes de diàleg, no?
1: Amb aquesta perspectiva, Illa encara no es vol avançar als esdeveniments i evita, doncs, valorar les possibilitats d'aconseguir el pacte definitiu pels pressupostos. I en successos, la conductora d'un turisme va morir aquest divendres en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per les 11 de la nit i per causes que encara s'estan investigant, un turisme va patir una sortida de via i va volcar. A conseqüència del sinistre, la conductora i única ocupant del vehicle va morir. Es tractava d'una dona de 25 anys. És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes. I seguim en successos perquè tres policies del Canadà han estat detinguts per agredir sexualment i pegar una prostituta en un taxi a Barcelona, segons ha avançat el periòdico i ha confirmat l'ACN de fonts policials. Els fets es van produir el passat dimecres al districte de Ciutat Vella i dos dels implicats han estat arrestats pels Mossos d'Esquadra, mentre que el tercer ha estat detingut per la Guàrdia Civil després d'haver fugit a Palma de Mallorca. Segons les primeres informacions, els tres policies de vacances en un viatge organitzat amb altres persones anaven al taxi amb la prostituta i quan un d'ells va intentar fer tocaments a la dona, aquesta es va enfadar, es va resistir i va acabar rebent un cop de puny a la cara per part d'un segon policia. Parlem també de cultura perquè Sopa de Cabra inicia la seva gira per celebrar els seus primers 40 anys d'història amb dos concerts, el primer ahir divendres i el segon avui a Rasmatàs, amb totes les entrades venudes des de fa mesos. La sala barcelonina és un dels escenaris icònics pel grup i els seus seguidors, ja que va acollir la gravació de Ben Endins l'any 1993 i el concert de comiat de l'any 2001. I en els esports, recordem que el Barça femení pot guanyar la Copa de la Reina aquesta tarda de disputa a la final a Gran Canària a partir de les 7 davant l'Atlètic de Madrid. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. El president de la Generalitat, Salvador Illa, es troba en la seva recta final del viatge a Califòrnia abans de començar una setmana decisiva per als pressupostos de la Generalitat amb el possible aval d'Esquerra.

0: dels comuns aquests nous comptes després de més acords i una comissió bilateral que se celebrarà dimecres vinent a Madrid. L'escoltem.
1: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya vindrà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana. Amb els comuns teníem ja un acord pressupostari. Bé, si hi ha alguna cosa més a enraonar, doncs sempre oberts a tenir les portes obertes de diàleg, no?
0: Tot i aquesta perspectiva favorable, Illa encara no vol avançar-se als esdeveniments i evita, doncs, valorar les possibilitats d'aconseguir definitivament aquest pacte pels pressupostos. I en successos, la conductora d'un vehicle ha mort aquesta nit passada a la C-17 a l'altura de Vic. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, els Mossos van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per a les 11 de la nit i per causes que encara s'estan investigant. Un turisme va patir una sortida de via i va volcar. A conseqüència d'aquest sinistre, la conductora i única ocupant del vehicle va morir. Es tractava d'una dona de 25 anys. Amb aquesta són 41 les víctimes que han perdut la vida a les carreteres catalanes en el que portem de 2020. Seguim en successos perquè tres policies del Canadà han estat detinguts per agredir sexualment i pegar una prostituta en un taxi a Barcelona, segons ha avançat el periòdico i ha confirmat la CN de fonts policials. Els fets es van produir dimecres passat al districte de Ciutat Vella i dos dels implicats han estat arrestats pels Mossos d'Esquadra, mentre que el tercer ha estat detingut per la Guàrdia Civil després d'haver fugit a Palma de Mallorca. Parlem també de l'àmbit internacional, perquè el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que han matat el número 2 d'Estat Islàmic. En un missatge a la xarxa Truth Social, Trump ha parlat d'un operatiu militar conjunt a Nigèria entre forces nord-americanes i nigerianes que ha permès eliminar l'actual segon comandant de l'ISIS, Abu Bilal al-Minuki. I tanquem amb els esports. El Barça femení juga a partir de les 7 de la tarda a la final de la Copa de la Reina de futbol davant l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria, seria la tercera Copa de la Reina consecutiva per a l'equip de Pere Romeu i la dotzena de la història de la secció. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. ...90.7 FM.

0: de 10. Són les dues.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: El sindicat de mestres USTEC reclama a Esquerra Republicana i als comuns que incloguin l'acord de pressupostos les reivindicacions del sector educatiu i dels docents.
3: Passen ara la pilota, per tant, a la taulada dels grups fora del govern que estan a punt de signar l'acord de pressupostos amb Salvador Illa.
1: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: En successos, la conductora d'un turisme ha mort aquesta passada matinada en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic.
4: És la víctima mortal número 41 d'aquest any a les carreteres catalanes.
1: I una altra dona també ha mort, en aquest cas de 65 anys i nacionalitat nord-americana, després de caure a l'aigua, també aquesta passada matinada al port esportiu de la Ràpita, al Montsià.
4: La víctima ha estat rescatada per un acompanyant, però ha perdut la vida a l'Hospital d'Amposta.
1: I en marxa avui també la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que la DGT ha impulsat a Lleida.
4: Es desenvolupa en el marc d'un pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes de la demarcació.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte aquí a Catalunya amb temperatures molt baixes al conjunt del país, clarament negatives a les cotes més altes del Pirineu. De fet, al llarg del matí hem tingut alguna nevada dèbil a punts del Pallars i també de l'Aran. Però repetim, el matí ha estat molt assolellat i a aquestes hores de la jornada les temperatures són lleugerament més altes respecte a les d'ahir divendres als punts del Pla de Lleida o també de l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, a aquestes hores tenim ja el creixement de nuvolades del Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona, i de fet a les properes hores esperem algun plogim, ben poqueta cosa, a l'interior de les comarques de Girona. Tot plegat amb un diumenge que acabarem la setmana amb moltes més estones de sol al matí i a la tarda augment de la inestabilitat amb ruixats que afectaran sobretot el Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i les del nord de Barcelona. Ho anirem seguint, que tingueu bona tarda.
1: I en els esports, el Barça femení juga a les 7 de la tarda a la final de la Copa de la Reina. Les blaugranes s'enfronten a Gran Canària a l'Atlètic de Madrid.
4: I fa uns minuts, Robert Lewandowski ha anunciat el seu comiat després de 4 temporades com a blaugrana.
1: Pel que fa a la primera divisió, demà diumenge, jornada unificada. L'Espanyol visita l'Osasuna a partir de les 7, el Girona a l'Atlètic de Madrid i el Barça tancarà la jornada rebent el Betis a 9:15 de la nit. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El sindicat de mestres USTEC reclama a Esquerra Republicana i al grup dels comuns que incloguin dins l'acord de pressupostos les reivindicacions del sector educatiu.
3: Passen ara la pilota, per tant, a la taulada dels grups fora del govern, que estan a punt de signar l'acord de pressupostos amb Salvador Illa. Diuen que també tenen la responsabilitat i l'oportunitat de resoldre el conflicte i que no s'entendria que els comptes tiressin endavant sense atendre els compromisos amb l'educació pública.
1: Escoltem ara la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Ramos, en una intervenció feta aquest mateix matí.
6: Seria molt necessari que ens poguéssim reunir amb el president de la Generalitat per poder abordar aquesta qüestió ja de forma com una, diguéssim, una prioritat de país. Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat que a més ha de ser irrenunciable i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu.
1: Per la seva banda, el grup de Junts per Catalunya busca posar pau entre el govern i els mestres amb un gran pacte de país, precisament en matèria educativa.
3: El secretari general Jordi Turull diu que primer cal refer els ponts de confiança entre els dos després de la infiltració dels Mossos en assemblees de docents. L'escoltem.
7: Cal reobrir la negociació per fer possible per arribar a aquest gran acord perquè hi hagin les bases de la confiança, reobrir la negociació amb tots els sindicats, perquè la pau educativa no s'imposa. La pau educativa es construeix. El govern català ha traspassat una línia vermella, posar espies a reunions de professors, infiltrar policies vinculades a les mobilitzacions dels docents, ja et dona una visió de quina concepció en tenen d'això, i és un acte i és un atemptat directe, insisteixo, als drets i llibertats fonamentals que són la base de la nostra democràcia, però també en un moment en què caldria més complicitat i més confiança entre la comunitat educativa i el que serien les institucions, doncs això ajuda a trencar tota confiança, no?
1: Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, que es troba en la recta final del seu viatge a Califòrnia abans que comenci precisament aquesta setmana decisiva per als pressupostos de la Generalitat, amb aquests avals tant d'Esquerra com dels Comuns, aquests nous comptes després de més acords i una comissió bilateral que se celebrarà el proper dimecres a Madrid. L'escoltem.
8: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi haurien els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança en que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana. Amb els Comuns teníem ja un acord pressupostari. Bé, si hi ha alguna cosa més enraonada, doncs sempre oberts a tenir les portes obertes de diàleg, no?
3: Amb aquesta perspectiva, Salvador Illa encara no vol avançar-se als esdeveniments i evita valorar les possibilitats d'aconseguir el pacte pels pressupostos.
1: Parlem ara de successos, perquè la conductora d'un turisme ha mort aquesta passada matinada en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
3: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per les 11 de la nit. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme va patir una sortida de via i va volcar. A conseqüència del sinistre, la conductora i única ocupant del vehicle va morir, una dona de 25 anys. És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes. Arran de l'accident es van activar diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions de bombers de la Generalitat i dues unitats i el suport psicològic del sistema d'emergències mèdiques.
1: I hem de lamentar una altra víctima mortal, en aquest cas una dona de 65 anys i nacionalitat nord-americana, que ha mort després de caure a l'aigua aquesta passada matinada al port esportiu de la Ràpita, segons han informat els bombers de la Generalitat.
3: L'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de 3:15 al port de Sant Carles Marina. I segons les primeres informacions, la víctima s'ha precipitat a l'aigua quan caminava per les instal·lacions acompanyada d'un home de 61 anys i nacionalitat britànica. Tots dos tenien els seus respectius iots amarrats al port esportiu i havien sortit junts a prendre alguna cosa. En la tornada ha estat quan la dona ha caigut a l'aigua per causes que es desconeixen i el seu acompanyant s'ha llançat a l'aigua per auxiliar-la ràpidament. Una patrulla de la policia local de la Ràpita, que estava per la zona, ha acudit amb celeritat al port esportiu Sant Carles Marina i ha ajudat en les tasques immediates de rescat dels dos afectats. Una dotació dels bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil també han participat en el rescat. L'home ha resultat il·lès amb una lleugera hipotèrmia, mentre que la dona ha estat portada fins a terra ferma pels efectius de bombers amb l'ajuda d'una taula rígida i evacuada pel sistema d'emergències mèdiques de l'Hospital d'Amposta. Unes hores després ha perdut la vida a conseqüència de les ferides.
1: I seguim amb successos, perquè tres policies de nacionalitat canadenca han estat detinguts per agredir sexualment i pegar una prostituta en un taxi a Barcelona, segons ha avançat el periòdico i ha confirmat a la CN de part de fonts policials.
3: Els fets es van produir dimecres passat al districte de Ciutat Vella i dos dels implicats han estat arrestats pels Mossos d'Esquadra, mentre que el tercer ha estat detingut per la Guàrdia Civil després de fugir a Palma de Mallorca. Segons les primeres informacions, els tres policies canadencs, de vacances en un viatge organitzat amb altres persones, anaven amb el taxi amb la prostituta quan un d'ells va realitzar tocaments a la dona, que es va enfadar, es va resistir i va quedar rebent un cop de puny a la cara per part d'un segon policia.
1: I en marxa avui la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que la DGT ha impulsat a Lleida, la capital del Segrià, en el marc d'un pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes a la demarcació.
3: A banda de celebrar-se en dissabte, la convocatòria destaca pel volum d'aspirants, un total de 315, a més de la participació de 16 examinadors. El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha explicat que el dispositiu dobla els avaluadors per fer un 24% més de proves del que és habitual realitzar en una setmana. Crespín també ha apuntat que la setmana que ve es reforçaran els centres de la Pobla de Segur i de la Seu d'Urgell. L'escoltem.
9: És cert que s'ha concentrat els exàmens a Lleida Ciutat i n'he sentit parlar de que segurament això actuava en detriment segurament del territori. No és així, no? Perquè Lleida disposa d'altres centres d'exàmens, com és la Seu d'Urgell i Pobla de Segur, que se'n beneficiaran indirectament justament d'aquest pla de reforç operatiu. Per què? Doncs perquè ja només les dues properes setmanes, és a dir, el dilluns, té lloc a la Seu d'Urgell un examen i el proper dilluns 28 de maig hi ha un segon examen i s'ha proposat des de la DGT que es puguin examinar 170 alumnes, quan la mitja d'un dia sol ser de 50.
3: Segons dades del mes de març de la Federació d'Autoescoles de Catalunya, hi ha 5.000 persones pendents de fer l'examen pràctic de conduir a Lleida i el temps d'espera se situa entre els 3 i els 4 mesos.
1: Seguim parlant de mobilitat, en aquest cas a Manlleu, que activa el règim sancionador de la zona de baixes emissions pel seu nucli urbà.
3: Una mesura que està vigent des del 15 de novembre, però que només estava en la fase informativa i de proves, que vol dir sense multes. Ara tots els camions de més de 12 tones que circulin pel centre del municipi tindran una multa. Ens ho detalla des del 9FM, Caral Tàries.
10: Després de 6 mesos de prova, a partir d'avui es sanciona els camions de més de 12 tones que circulin pel nucli urbà de Manlleu. La mesura afecta únicament els camions de gran tonatge, com els tràilers i els vehicles industrials de transport de mercaderies. No s'aplica als camionets de repartiment ni a vehicles comercials més petits. Es tracta d'una mesura històrica, de consens històric i amb un ampli suport ciutadà. Tot amb la voluntat de millorar la seguretat viària, reduir el soroll i guanyar en qualitat de l'aire. Segons un estudi de la Diputació de Barcelona, pel centre de Manlleu hi passen cada dia uns 400 camions de gran tonatge, la qual cosa genera 123 tones d'emissions contaminants l'any. L'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, destaca que aquest canvi farà els carrers més amables i segurs. El control es fa a través de 9 càmeres lectores de matrícules situades al perímetre de la zona de baixes emissions, unes càmeres que, segons l'alcalde, també contribuiran a reforçar la seguretat. El cost total del projecte és de més de 226.000 euros. D'aquesta quantitat, el 80% prové d'una subvenció de la Generalitat.
1: I de les carreteres ens n'anem a les vies. Seguim amb mobilitat perquè Adif té en marxa més de 60 actuacions a la xarxa, des de la duplicació de vies al Vallès fins a la transformació completa de l'estació de Castelldefels, una de les més importants del Corredor Sud.
3: Està previst que la nova estació estigui enllestida durant la primavera del 2027. Ens dona més detalls des de ETB, Pau Pasqual.
11: L'objectiu és transformar Castelldefels en una estació terminal funcional. Les vies generals passaran als laterals i les vies d'estacionament quedaran al centre. Així s'eliminen els encreuaments amb les vies de pas i es guanya una nova via amb andana. La configuració permetrà estacionar trens de fins a 200 metres i incorporarà un nou pas inferior accessible, 2 quilòmetres de pantalles acústiques i un nou accés pel costat mar. Però Castelldefels és només una part. Adif té en execució 13 actuacions per estabilitzar trinxeres, rehabilitació de 5 ponts metàl·lics, nous tancaments antivandàlics a 8 municipis i 7 actuacions integral en estacions, entre elles la duplicació de la via entre Parets i la Garriga. A tot això s'hi sumen les actuacions derivades de la borrasca Harry amb 90 estabilitzacions de talussos addicionals i 13 quilòmetres de nous tancaments per fer front a la pesta porcina.
1: Parlem ara d'alimentació, perquè 8 de cada 10 persones amb celiaquia s'han posat malaltes una vegada o més per menjar fora de casa, segons una enquesta de l'Associació Celiacs de Catalunya, i demanen, doncs, protecció legal a la Generalitat.
3: En part és per la retolació no acreditada d'alguns restaurants sense gluten. Avui és el Dia Internacional d'aquesta malaltia autoimmune que pateix una de cada 100 persones. Ens dona tota la informació Maite Polo.
12: Una engruna enganxada a un aliment o un ganivet que s'ha fet servir per tallar pa poden fer emmalaltir les persones amb celiaquia. Per això se senten desprotegides davant dels restaurants que s'anuncien com a establiments sense gluten i incompleixen la normativa. Irene Puig és portaveu de l'Associació Celíacs de Catalunya. En declaracions a la xarxa.
13: El reglament europeu indica que només es pot ficar que sense gluten quan realment podem garantir que és apte per una persona amb celiaquia que té menys de 20 parts per milió de gluten al plat que se serveix. Llavors, realment, el reglament és incorrecte, però no hi ha cap tipus de sanció, no? L'administració, al final, s'hauria de fer un seguiment i hi haurien d'haver sancions als restaurants que et fiquen que és sense gluten i que després no compleixen.
12: L'Associació Celíacs de Catalunya assenyala que el Parlament i la Generalitat han aprovat més de 15 resolucions en defensa dels drets de les persones amb aquesta malaltia durant les darreres dècades, però han anat decaient amb els canvis de govern i no s'apliquen. L'Associació de Celíacs la formen 6.000 famílies que financen l'organització en un 98%. Gairebé no té subvencions públiques.

0: just. I tu què tries? Visita jatrio.cat.
1: Anem ara amb crònica de proximitat. Fem una parada a Valls, perquè després de la inauguració oficial ahir al vespre, el vi, la gastronomia i la música tornen a ser protagonistes durant tot el dia, durant la 12a edició de la Fira Valls Va de Vins. Des de Ràdio Ciutat de Valls ens ho explica David Prats.
2: La plaça del pati de la capital de l'Alt Camp acull 7 cellers de la DO Tarragona i 6 establiments de restauració del territori que ofereixen degustacions. A més, es compta amb actuacions musicals de diferents grups locals. La presidenta de la DO Tarragona, Maria Rosa Blanc, apunta que una edició més la fira compta amb vins de qualitat gràcies a unes condicions climàtiques òptimes.
3: I ha plogut bé. Aquí la pluja no ha sigut forta, sinó que ha anat caient i ha anat fent solatge. Això és important. Per tant, comencem ja el cep, comença a recuperar una mica aquella pèrdua d'aigua que tenia, que era una situació severa bastant problemàtica, i creiem que amb això doncs podrem començar ja a recuperar quilos, perquè si bé la qualitat en temps de sequera sol ser molt bona, també els quilos són menys i hem d'aconseguir un equilibri perquè sigui rendible.
2: Els visitants que s'apropin al Valls Va de Vins poden adquirir packs de tas amb copa de regal i promocions especials com un 2x1 per al Museu Casteller de Catalunya. A més, enguany s'estrena una campanya comercial que premia els comerços locals amb degustes de vi gratuïtes.
1: Obrim ja el bloc cultural i ho fem des de Sabadell, on aquest cap de setmana es celebra, com arreu del territori, el Dia i la Nit dels Museus, dues iniciatives europees per fomentar les visites ciutadanes als museus, en aquest cas de la ciutat, però també de tot el territori.
4: En aquesta edició hi participen el Museu d'Història i el Museu d'Art a la ciutat de Sabadell, que exposaran dues joies de la seva col·lecció i organitzaran activitats paral·leles. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Sabadell. Pere Gallifa.
5: El Museu d'Art exposarà abecedari dels estils de la pintura moderna i contemporània del pintor sabadellenc Joaquim Busquets, i el Museu d'Història mostrarà dos caps reduïts, falsos, unes peces que permeten abordar debats sobre patrimoni incòmode. Dues iniciatives que coincideixen aquest dissabte amb la Nit dels Museus, el que significa que els dos equipaments estaran oberts fins a la mitjanit, ho explica el regidor de Cultura, Carles de la Rosa.
6: És un tipus de celebració que es va fer i es va dissenyar en el seu moment per obrir les portes dels museus en un, diguéssim, en un àmbit o en un context una mica més laxa, diferent, que pogués acostar i aproximar a tota la població, potser persones que no acostumen a ser usuaris o espectadors del museu, i doncs trobar que aquests museus estan oberts en un horari fora de l'habitual, i a més també s'ofereixen activitats que estan dialogant o linkades amb les obres, amb les exposicions.
5: Diumenge se celebrarà el Dia dels Museus amb activitats familiars en els dos equipaments, com un taller d'arqueologia i un taller artístic per la canalla.
1: De Sabadell passem a Mollet del Vallès, on en el seu cas el Museu Abelló se suma un any més a aquesta celebració de la Nit dels Museus.
4: Una iniciativa que obre les portes dels equipaments culturals en horari especial i amb propostes pensades per apropar l'art i el patrimoni a tota la ciutadania. Des de Ràdio Mollet, Carla Ramos.
7: El Museu Abelló de Mollet del Vallès participarà en aquesta jornada amb activitats obertes al públic per gaudir de la seva col·lecció i de l'espai en un ambient festiu. Han organitzat jornades de portes obertes i diverses visites guiades, les quals es faran acompanyades de música. Així ho ha explicat Mercè Pérez, regidora de Cultura a l'Ajuntament de Mollet.
8: Les visites guiades i tot això van acompanyades de grups de música i d'alumnes de l'escola de música, i per tant s'ha creat aquesta sinergia entre la música i l'art, no?
7: Més enllà de les visites guiades per aquest cap de setmana, també s'ha programat el joc de pistes, les escultures d'en Cesc o un concert a la terrassa del museu amb el Combo, a càrrec de l'Escola Municipal de Música i Dansa.
1: I parlem també de teatre, perquè la Sala Trono de Tarragona ha exhaurit les entrades per a les 4 sessions de la seva nova producció, I Say Potato, que s'estrena aquest cap de setmana.
4: Es tracta de la continuació You Say Tomato, que va superar les 220 funcions i va girar per escenaris de Catalunya, l'Estat espanyol, Itàlia, Colòmbia, Uruguai, Argentina i l'Equador. Des de Tarragona Ràdio, Laia Tian Núñez.
9: I Say Potato reflexiona sobre el pas del temps, les expectatives vitals i les relacions que deixen empremta. Ho fa amb humor, emoció i una mirada profundament humana. L'obra parla de les persones que vam ser, dels somnis que vam imaginar i de què queda de nosaltres quan la vida no acaba sent exactament com esperàvem. Joan Negrier, un dels intèrprets de l'obra, destaca que és una funció autònoma i no cal veure You Say Tomato per entendre del que va la representació. També remarca que agradarà molt al públic.
10: És una funció totalment autònoma. Ho diem perquè ja hem fet passes, ahir vam fer-ne un aquí amb quatre amics i també a Barcelona els assajos, i tothom, molta gent no havia vist el Tomato, i diu que no cal veure el Tomato, que no fa falta ser espectador del Tomato per dir, ai, és que jo no puc veure el Tomato perquè jo no vaig veure el Tomato. No, vine igualment, perquè és una funció que t'agradarà, evidentment, moltíssim.
9: Després de la seva estrena a Tarragona, l'espectacle iniciarà gira per Barcelona i altres ciutats.
1: Arribem gairebé a les 2:21, moment de parlar d'esports.
11: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant del Barça femení, que juga avui la final de la Copa de la Reina.
4: Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria, seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. Escoltem a la jugadora de l'equip blaugrana, Salma Parayuelo.
12: Hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo. Tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro. Y tendremos que estar muy concentradas. Va a ser un partido disputado y en todas las finales se sufre.
4: La final comenzará a las 7 de la tarde.
1: I a la primera divisió, en aquest cas, hem de parlar primer d'aquest apunt de darrera hora que hem conegut fa uns minuts, i és que Robert Lewandowski ha anunciat el seu comiat del Barça després de 4 temporades.
4: En un missatge difós al seu compte d'Instagram, Lewandowski assegura que marxa amb la sensació d'haver complert la seva missió amb 3 campionats i que mai oblidarà l'efecte que ha rebut de l'afició en tot moment. Catalunya, diu, és el seu lloc a la terra, conclou. El davanter de 37 anys ja havia donat a entendre al seu entorn que marxaria del club perquè no havia rebut una proposta de renovació interessant.
1: Pel que fa a la primera divisió, recordem demà diumenge, penúltima jornada, amb horari unificat, en aquest cas a les 7 de la tarda.
4: El Girona, en descens, visita l'Atlètic de Madrid. L'equip de Michel suma 40 punts, un més que Mallorca, Llevant i Elx, i precisament el rival que visitarà a Montilivi a la darrera jornada el següent cap de setmana. I l'Espanyol, que està a 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona, en una jornada on hi ha un Llevant-Mallorca, els dos en descens amb 39 punts. El Barça, ja campió, rep el Betis a 10:15 de la nit.
1: Baixem ara fins a la primera federació. Sabadell Europa i Nàstic disputen avui també la penúltima jornada i també amb horari unificat, en aquest cas a les 9 de la nit.
4: El Centre d'Esport Sabadell, segon classificat a només un punt de l'ascens directe, rep l'Antequera, la nova Creu Alta. La prèvia d'aquest partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
13: Últimes entrades disponibles a la venda pel partit d'avui a la nova Creu Alta, que presentarà gairebé un ple, més de 10.000 persones segur per veure l'últim compromís de Lliga Regular a Primera Federació, amb un Sabadell que no depèn d'ell mateix però que té opcions de guanyar la Lliga i per tant pujar directament. Tot passa per guanyar avui una Antequera que pràcticament no s'hi juga res, com a molt les opcions d'entrar a la Copa del Rei, però no arriba al play-off i tampoc pot baixar de categoria. Va aconseguir la permanència matemàtica la setmana passada. Per contra, el Sabadell ha de guanyar i esperar que no ho faci l'Eldense, que a més té duel directe amb l'altre aspirant al títol, l'Atlético Madrileño. És la primera de les dues jornades unificades, és a dir, a la mateixa hora arrenquen tots els partits, els d'avui a les 9 de la nit, i per primer cop en tota la temporada el tècnic arlequinat Ferran Costa tindrà a tota la plantilla a la seva a disposició, per tant, sense baixes de cara a aquest Sabadell Antequera de la jornada 37.
4: I el Nàstic i l'Europa s'enfrontaran al nou estadi de Tarragona, amb molta necessitat de sumar. Els tarragonins per sortir del descens i els barcelonins per mantenir la plaça de play-off descens.
1: Anem ara a la promoció d'ascens, precisament a la Primera Federació, i és que el Reus juga a les 6 de la tarda a Ourense el partit de tornada de la semifinal després de l'empat a 0 de l'anada. La prèvia des de la nova ràdio de Reus, David Fernández.
14: El Reus Futbol Club Redis encara aquest dissabte a les 6 de la tarda el partit de tornada al camp d'Ocouto contra l'Ourense després de l'empat a 0 de l'anada a l'estadi municipal. És una eliminatòria completament oberta que pot marcar el final de la temporada o mantenir viu el somni de l'ascens a Primera Federació. El tècnic reusenc Marc Carrasco, amb ironia, parlava de l'enèsima final i la batejava com la final d'Ocouto en un desplaçament de 976 quilòmetres, el més llarg de la història recent del club. El primer partit va ser molt igualat, amb ocasions per al Reus, però amb un porter rival, Bruno Riello, molt encertat i amb alguna acció polèmica que va deixar el roig i negre sense previ. Tot i això, l'equip va mostrar solidesa defensiva i va dificultar la sortida de pilota de l'Ourense. De cara al duel, el Reus confia en la seva línia de tres centrals en bon moment amb Pol Fernández, Andy Alarcón i Lluís Requesens i també en el talent ofensiu de Ricardo Baz, Kenet Soler i Miquel Ostrell, que podria tenir minuts després de la lesió. El Reus necessita la victòria per continuar endavant en el playoff.
4: Per cert, el Reus ha obtingut la mesura cautelar i podria jugar una hipotètica final de play-off en públic. Tot això després de la sanció de tancament del seu estadi per l'encesa de dues bengales a la graderia i el llançament de gots de cartró i boles de paper d'alumini a l'equip arbitral al partit de dissabte passat contra l'Ourense.
1: A més, com bé apuntar que avui el Reus necessita

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El sindicat de mestres USTEC reclama a Esquerra Republicana i als comuns que incloguin a l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents.
2: Per tant, passant ara la pilota a la taulada dels grups fora del govern, que estan a punt de signar l'acord de pressupostos amb Salvador Illa.
0: Repassem ara la resta de notícies que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: En successos, la conductora d'un turisme ha mort aquesta passada matinada en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic.
2: És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes.
0: I també en successos, una dona de 65 anys i de nacionalitat nord-americana ha mort després de caure a l'aigua de matinada al port esportiu de la Ràpita, al Montsià.
2: La víctima ha estat rescatada per un acompanyant, però ha perdut la vida a l'Hospital d'Amposta.
0: I ja avui també en marxa la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que la DGT ha impulsat a Lleida.
2: Es desenvolupa en el marc d'un pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes de la demarcació.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte aquí a Catalunya amb temperatures molt baixes al conjunt del país, clarament negatives a les cotes més altes del Pirineu. De fet, al llarg del matí hem tingut alguna

0: Nevada dèbil a punts del Pallars i també de l'Aran. Però repetim, el matí ha estat molt assolellat i a aquestes hores de la jornada les temperatures són lleugerament més altes respecte a les d'ahir divendres al punts del Pla de Lleida o també de l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, a aquestes hores tenim ja el creixement de nuvolades del Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona i, de fet, a les properes hores esperem algun plogim ben poqueta cosa a l'interior de les comarques de Girona. Tot plegat amb un diumenge que acabarem la setmana amb moltes més estones de sol al matí i a la tarda augment de la inestabilitat amb ruixats que afectaran sobretot el Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i les del nord de Barcelona. Ho anirem seguint. Que tingueu bona tarda.
1: I en els esports, el Barça femení juga avui a partir de les 7 de la tarda la final de la Copa de la Reina de futbol. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària.
2: I fa uns minuts, Robert Lewandowski ha anunciat el seu comiat després de 4 temporades com a blaugrana. En aquest cas, en matèria dels partits, demà la penúltima jornada de Lliga, els blaugranes juguen a 1:15 davant del Betis. L'Espanyol i el Girona ho faran a les 7 de la tarda, visitant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid, respectivament.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El sindicat de mestres USTEC reclama a Esquerra Republicana i també als comuns que incloguin a l'acord de pressupostos les reivindicacions del sector educatiu.
1: Per tant, passant ara la pilota a la taulada dels grups fora del govern que estan a punt de signar l'acord de pressupostos amb Salvador Illa. Diuen que també tenen la responsabilitat i l'oportunitat de resoldre el conflicte i que no s'entendria que els comptes tiressin endavant sense atendre els compromisos amb l'educació pública. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
2: Seria molt necessari que ens poguéssim reunir amb el president de la Generalitat per poder abordar aquesta qüestió ja de forma com una, diguéssim, una prioritat de país. Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situï l'educació pública com una prioritat que a més ha de ser irrenunciable i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu.
0: Per la seva banda, Junts per Catalunya vol posar pau entre precisament el govern i els mestres, impulsant un gran pacte de país en el sector educatiu.
1: El secretari general Jordi Turull diu que primer cal refer els ponts de confiança entre els dos després de la infiltració dels Mossos en assemblees de docents.
3: Cal reobrir la negociació per fer possible per arribar a aquest gran acord perquè hi hagin les bases de la confiança, reobrir la negociació amb tots els sindicats, perquè la pau educativa no s'imposa, la pau educativa es construeix. El govern català ha traspassat una línia vermella, posar espies a reunions de professors, infiltrar policies vinculades a les mobilitzacions dels docents, ja et dona una visió de quina concepció en tenen d'això, i és un acte i és un atemptat directe, insisteixo, als drets i llibertats fonamentals que són la base de la nostra democràcia, però també en un moment en què caldria més complicitat i més confiança entre la comunitat educativa i el que serien les institucions, doncs això ajuda a trencar tota confiança, no?
0: I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, dona les últimes passes, mentrestant passa tot això, del seu viatge a Califòrnia abans que comenci la setmana decisiva precisament per als pressupostos de la Generalitat, amb aquests avals d'Esquerra Republicana i els comuns i una comissió bilateral programada pel proper dimecres a Madrid.
4: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi haurien els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança en que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana. Amb els comuns teníem ja un acord pressupostari. Bé, si hi ha alguna cosa més enraonada, doncs sempre oberts a tenir les portes obertes de diàleg, no?
0: Amb aquesta perspectiva, com acabem d'escoltar, Illa, tot i això, encara no vol avançar-se als esdeveniments i evita, doncs, valorar les possibilitats d'acabar aconseguint aquest pacte dels pressupostos. Parlem ara de successos perquè la conductora d'un turisme ha mort aquesta passada matinada en un accident a la C-17 a l'altura de Vic, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
1: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per a les 11 de la nit. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme va patir una sortida de via i va volcar. A conseqüència del sinistre, la conductora i única ocupant del vehicle va morir. Una dona de 25 anys. És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes. Arran de l'accident es van activar diverses patrulles als Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels bombers de la Generalitat i dues unitats i el suport psicològic del sistema d'emergències mèdiques.
0: I una altra víctima mortal, en aquest cas una dona de 65 anys i de nacionalitat nord-americana, que ha mort després de caure a l'aigua, també aquesta passada matinada al port esportiu de la Ràpita, segons han informat els bombers de la Generalitat.
1: L'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de 1:45 al port de Sant Carles Marina. I segons les primeres informacions, la víctima s'ha precipitat a l'aigua quan caminava per les instal·lacions acompanyada d'un home de 61 anys i nacionalitat britànica. Tots dos tenien els seus respectius iots amarrats al port esportiu i havien sortit junts a prendre alguna cosa. En la tornada ha estat quan la dona ha caigut a l'aigua per causes que desconeixen i el seu acompanyant s'ha llançat a l'aigua per auxiliar-la ràpidament. Una patrulla de la policia local de la Ràpita que estava per la zona ha acudit amb celeritat al port esportiu Sant Carles Marina i ha ajudat en les tasques immediates del rescat dels dos afectats. L'home ha resultat il·lès, amb una lleugera hipotèrmia, mentre que la dona ha estat portada fins a terra ferma pels efectius dels bombers, amb l'ajuda d'una taula rígida i evacuada pel sistema d'emergències mèdiques de l'Hospital d'Amposta. Unes hores després, ha perdut la vida a conseqüència de les ferides.
0: I encara més successos, perquè tres policies d'origen canadenc han estat detinguts per agredir sexualment i pegar una prostituta en un taxi a Barcelona, segons ha avançat el periòdico i ha confirmat la CN de fonts policials.
1: Els fets es van produir dimecres passat al districte de Ciutat Vella i dos dels implicats han estat arrestats pels Mossos d'Esquadra, mentre que el tercer ha estat detingut per la Guàrdia Civil després de fugir a Palma de Mallorca. Segons les primeres informacions, els tres policies canadencs, de vacances en un viatge organitzat amb altres persones, anaven al taxi amb la prostituta quan un d'ells va realitzar tocaments a la dona, que es va enfadar, es va resistir i va acabar rebent un cop de puny a la cara per part d'un segon policia.
0: I en mobilitat, en marxa avui també la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que la DGT ha impulsat a Lleida en el marc d'un nou pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes a la demarcació.
1: A banda de celebrar-se en dissabte, la convocatòria destaca pel volum d'aspirants, un total de 315, a més de la participació de 16 examinadors. El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha explicat que el dispositiu dobla els avaluadors per fer un 24% més de proves del que és habitual i realitzar en una sola setmana. Crespín també ha apuntat que la setmana que ve es reforçaran els centres de la Pobla de Segur i de la Seu d'Urgell. Segons dades del mes de març de la Federació d'Autoescoles de Catalunya, hi ha unes 5.000 persones pendents de fer l'examen pràctic de conduir a Lleida i el temps d'espera se situa entre els 3 i els 4 mesos.
0: I de la carretera ens n'anem a les vies, perquè Adif té en marxa més de 60 actuacions a la xarxa des de la duplicació de vies al Vallès fins a la transformació completa de l'estació de Castelldefels, una de les més importants del Corredor Sud.
1: Està previst que aquesta nova estació estigui enllestida durant la primavera del 2027. Ens dona més detalls des de ETB, Pau Pasqual.
5: L'objectiu és transformar Castelldefels en una estació terminal funcional. Les vies generals passaran als laterals i les vies d'estacionament quedaran al centre. Així s'eliminen els encreuaments amb les vies de pas i es guanya una nova via amb andana. La configuració permetrà estacionar trens de fins a 200 metres i incorporarà un nou pas inferior accessible, 2 quilòmetres de pantalles acústiques i un nou accés pel costat mar. Però Castelldefels és només una part. Adif té en execució 13 actuacions per estabilitzar trinxeres, rehabilitació de 5 ponts metàl·lics, nous tancaments antivandàlics a 8 municipis i 7 actuacions integral en estacions, entre elles la duplicació de la via entre Parets i la Garriga. A tot això s'hi sumen les actuacions derivades de la borrasca Harry amb 90 estabilitzacions de talussos addicionals i 13 quilòmetres de nous tancaments per fer front a la pesta porcina.
0: Parlem ara d'alimentació, perquè 8 de cada 10 persones amb celiaquia s'han posat malaltes una vegada o més per menjar fora de casa, segons una enquesta de l'Associació Celíacs de Catalunya, i demanen doncs protecció legal a la Generalitat.
1: En part és per la retolació no acreditada d'alguns restaurants sense gluten. Avui precisament és el Dia Internacional d'aquesta malaltia autoimmune que pateix una de cada 100 persones. Ens amplia la informació Maite Polo.
6: Una engruna enganxada a un aliment o un ganivet que s'ha fet servir per tallar pa poden fer emmalaltir les persones amb celiaquia. Per això se senten desprotegides davant dels restaurants que s'anuncien com a establiments sense gluten i incompleixen la normativa. Irene Puig és portaveu de l'Associació Celíacs de Catalunya. En declaracions a la xarxa.
7: El reglament europeu indica que només es pot ficar aquest sense gluten quan realment podem garantir que és apte per una persona amb celiaquia que té menys de 20 parts per milió de gluten al plat que se serveix. Llavors, realment, per reglament és incorrecte, però no hi ha cap tipus de sanció, no? L'administració, al final, s'hauria de fer un seguiment i haurien d'haver sancions als restaurants que et fiquen que és sense gluten i que després no ho compleixen.
6: L'Associació Celíacs de Catalunya assenyala que el Parlament i la Generalitat han aprovat més de 15 resolucions en defensa dels drets de les persones amb aquesta malaltia durant les darreres dècades, però han anat decaient amb els canvis de govern i no s'apliquen. L'Associació de Celíacs la formen 6.000 famílies que financen l'organització en un 98%. Gairebé no té subvencions públiques.
0: <t'ha> Anem ara amb un parell de notícies de proximitat. Comencem a Palamós, on les seves platges recuperen les dutxes 4 anys després.
1: El seu tancament va ser una de les conseqüències més visibles de la sequera. Aquest estiu el servei tornarà a la normalitat en aquest municipi tan turístic del Baix Empordà. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
8: Per primera vegada des de l'any 2022, les platges de Palamós tornaran a tenir servei de dutxes públiques durant la temporada de bany. L'any passat, malgrat les restriccions per la sequera ja s'havien aixecat completament, el municipi va renunciar a posar dutxes, però va restablir l'ús del rentapeus. Aquest estiu, el servei tornarà a la normalitat. Pere Deulofeu, regidor de Brigada de l'Ajuntament de Palamós.
9: Ja tenim les dutxes col·locades, aquestes dutxes, doncs, de cara a la mes entrant ja estaran operatives. Des de fa uns anys que no en teníem, ara ja en tindrem. Són 4 punts distribuïts al llarg de la platja gran on hi haurà una dutxa i un rentapeus. La resta continuen igual amb la mateixa connexionat, tot com estava.
8: Per bé que aquest estiu hi tornarà a haver dutxes a les platges de Palamós, l'Ajuntament demana a la població tenir present la necessitat de fer-ne un ús racional per no malbaratar un recurs tan valuós com és l'aigua potable.
0: I passem ara també per Sant Cugat del Vallès, que acollirà a partir d'aquest diumenge i fins al proper dia 24 la segona setmana del català.
1: Una iniciativa que enguany fa un pas més amb una programació ampliada i renovada que vol consolidar la ciutat com a referent en la promoció de l'ús social i l'aprenentatge de la llengua catalana. Des de Cugat Mèdia, Sílvia González.
10: La segona setmana del català inclourà una 20ena d'activitats repartides per tota la ciutat, amb propostes que van des de sardanes i conferències fins a cinema, rap, microteatre, jocs de taula i activitats participatives als comerços. Escoltem la regidora de Política Lingüística, Núria Fernández.
11: Si fóssim un país normal, i Catalunya fos un país normal, no hauríem de fer una setmana de català. Però en un context de salut lingüística, no ho veiem de fer una setmana, sinó que malauradament hem de tenir una regidoria de política lingüística, no? Que encara no toca el dia que ho haguéssim. No hauríem de reivindicar allò que ha de ser natural i sobretot ho diria que tenim garantit, que és viure plenament en català el dia a dia que ha d'anar.
10: En el marc de la Setmana del Català, Sant Cugat serà també la seu de la segona trobada nacional d'electes locals de l'Associació de Municipis per la Independència, que se celebrarà el 23 de maig a la Unió. El president de l'entitat i alcalde de Cornellà de Terri, Salvador Coll, ha explicat que aquesta jornada vol reforçar la coordinació entre municipis per defensar i normalitzar l'ús de la llengua.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: I obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant de la nit dels museus. Nou equipaments de Tarragona hi participen. Avui faran jornada de portes obertes i diverses activitats fins gairebé la mitjanit.
4: Exposicions, espais de jocs, tallers i visites comentades farceixen la programació al voltant del Dia Internacional dels Museus. Des de Tarragona Ràdio, Miguel González.
5: La proposta comença a les 6 de la tarda i es fan passis cada mitja hora fins les 11 de la nit. El coordinador de l'empresa Auriga Serveis Culturals, Jordi Salvador, destaca que, com a novetat, en lloc d'un trenet turístic per desplaçar les persones als museus, enguany hi haurà un bus que s'aturarà a les parades habilitades.
6: I vam veure la necessitat, doncs, de poder posar un transport per connectar, sobretot per baixa i per alta, no? Per la gent que ho necessités. Simplement és un facilitador per tal, doncs, que la gent que li costa més poder-se desplaçar.
5: Com a novetat, el Museu de les Matemàtiques s'afegeix a les propostes. Tot plegat en el primer cap de setmana fort d'actes de Tàrraco Viva, amb novetats entre el centenar d'activitats per descobrir com era la vida al món romà, a través de monòlegs, recreacions històriques, visites teatralitzades i espectacles, podrem conèixer algun dels grans personatges de l'antiguitat clàssica i entendre millor la societat romana des de dins.
3: I d'una capital a una altra, de Tarragona a Girona, on aquesta nit dels museus conviurà precisament durant tot aquest cap de setmana també amb el temps de flors.
4: Des de Televisió de Girona ens ho explica Marc Guibas.
7: Girona té feina aquest cap de setmana. Els temps de flors se suma a la celebració del Dia Internacional dels Museus, que sempre es gaudeix el cap de setmana previ al 18 de maig. Per això, la ciutat ha organitzat unes jornades de portes obertes als museus d'història, art i cinema per a tots aquells visitants que es vulguin empapar una mica més de cultura. Entre els tallers també hi trobarem visites guiades, concerts, propostes culturals i espectacles per a tota la família.
8: Bé, doncs, precisament no recordo qui és que va dir que davant de la barbària la cultura és l'única salvació. I, per tant, estem vivint en temps convulsos, com molt bé has dit, i jo penso que la cultura ens salva sempre. I, per tant, veure precisament, per exemple, els gravats de Goya denunciant els desastres de la guerra i els horrors de la guerra, o veure i entendre què vol dir la presència de 600 anys de cultura jueva a la ciutat de Girona amb aquesta coexistència de cultures durant l'edat mitjana, doncs crec que ens ajuda a entendre que les coses poden ser millors i que haurien de ser millors i que la cultura, doncs, és un pas cap aquí.
7: Sota el lema Museus unint un món dividit, la jornada busca el gaudi del públic en temps de fragmentació social.
3: I parlem ara de gegants, perquè la colla gegantera de Ripoll celebra avui la seva desena edició de la trobada precisament de gegants.
4: Una cita que més coincidirà amb el bateig oficial del nou gegantó, en Sunyer, primer fill d'en Guifré i la Guinadell, que va ser un representant en el marc de la Festa Major de Sant Eudald. Des de Ràdio Ripoll, Laura Segú.
9: Aquest dissabte, la colla gegantera de Ripoll arriba a les 10 edicions de la trobada de gegants i que implica l'inici d'un any llarg de celebració.
10: Es va iniciar amb la formalització de l'entitat el 2017. És per això que l'any que ve també celebrarem els 10 anys de l'entitat i dels gegants nous.
9: La trobada d'enguany comptarà com a tret diferencial i solemne el bateig del nou gegantó, en Sunyer primer. Com a convidats hi haurà colles provinents d'arreu. També es comptarà amb la participació de la de Martorell i Cassà de la Selva, els quals precisament faran de padrins al nou gegantó.
10: Per Festa Major vam fer l'estrena, vam fer la presentació, que fins i tot ens va ploure i potser una mica de batejat ja està per Sant Eudald. Quan neixes no et bateixes al moment que neixes, per tant, al cap d'una setmana, coincidint, doncs, amb la trobada, farem el bateig, que també, doncs, aquest gegantó, doncs, en el moment que arribem al monestir, com que és davant doncs, aquest emblema pel poble, doncs, serà beneït de manera real.
9: D'altra banda, i amb motiu del Dia Internacional dels Museus, les presentacions dels gegants seran ambientades en diferents espais a l'etnogràfic de Ripoll, que celebra els 15 anys com a nou equipament.
3: Són les 2:50, moment de parlar d'esports.
0: Notícies en xarxa. Esports.
3: Comencem parlant de futbol femení perquè el Barça juga avui la final de la Copa de la Reina.
4: Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. La final començarà a les 7 de la tarda.
3: Pel que fa al Barça masculí, un apunt que hem conegut durant aquest matí, Robert Lewandowski ha anunciat el seu comiat després de 4 temporades al club.
4: En un missatge difós al seu compte d'Instagram, Lewandowski assegura que marxa amb la sensació d'haver complert la seva missió, amb 3 campionats i que mai oblidarà l'efecte que ha rebut de l'afició en tot moment. Catalunya, segons assegura, és el seu lloc a la terra i el davanter de 37 anys ja havia donat a entendre al seu entorn que marxaria del club perquè no havia rebut una proposta de renovació prou interessant.
3: Pel que fa, digue, el futbol estrictament sobre el terreny de joc, demà diumenge, penúltima jornada d'aquesta primera divisió amb un horari unificat, en aquest cas a partir de les 7 de la tarda.
4: El Girona visita l'Atlètic de Madrid. L'equip de Michel suma 40 punts, un més que Mallorca. Llevant i Elx, precisament, el rival que visitarà Montilivi a la darrera jornada el següent cap de setmana. I l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona. En una jornada on hi ha un llevant Mallorca. Els dos en descens amb 39 punts. El Barça, ja campió, rep el Betis a 1:15 de la nit.
3: Parlem ara de la primera federació, perquè Sabadell, Europa i Nàstic disputen avui la penúltima jornada, també amb horari unificat, a partir de les 9 de la nit.
4: El Centre d'Esport Sabadell, segon classificat a només un punt de l'ascens directe, rep l'Antequera, la nova Creu Alta. La prèvia d'aquest partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
2: Últimes entrades disponibles a la venda pel partit d'avui a la nova Creu Alta, que presentarà gairebé un ple més de 10.000 persones segur per veure l'últim compromís de Lliga Regular a Primera Federació, amb un Sabadell que no depèn d'ell mateix però que té opcions de guanyar la Lliga i per tant pujar directament, tot passa per guanyar avui una Antequera que pràcticament no s'hi juga res, com a molt les opcions d'entrar a la Copa del Rei, però no arriba al play-off i tampoc pot baixar de categoria. Va aconseguir la permanència matemàtica la setmana passada. Per contra, el Sabadell ha de guanyar i esperar que no ho faci l'Eldense, que a més té duel directe amb l'altre aspirant al títol. L'Atlético Madrileño és la primera de les dues jornades unificades, és a dir, a la mateixa hora arrenquen tots els partits, els d'avui a les 9 de la nit, i per primer cop en tota la temporada el tècnic arlequinat Ferran Costa tindrà a tota la plantilla a la seva a disposició, per tant, sense baixes de cara a aquest Sabadell Antequera de la jornada 37.
4: I el Nàstic i l'Europa s'enfrontaran al nou estadi de Tarragona amb molta necessitat de sumar. Els tarragonins per sortir del descens i els barcelonins per mantenir la plaça de play-off descens. La prèvia d'aquest partit ens el porta des de Tarragona, Ràdio Jordi Blanc.
5: El Nàstic, davant d'un dels partits més importants de la seva història, els granes es juguen aquest vespre a poder arribar a la darrera jornada de Lliga amb opcions de permanència o condemnar-se avui mateix al descens, cas de derrota davant l'Europa i si el Tarazona puntua en el seu partit. El Nàstic es juga de la vida perquè tots els comptes que es vulguin fer han de passar per guanyar a l'equip barceloní. Qualsevol altre resultat pot tenir causes greus. Una derrota, com dèiem abans, si el Tarazona puntua els deixaria ja a segona federació, un empat els deixaria amb l'equip amb l'obligació d'anar a guanyar el darrer partit i esperar que la resta de resultats afavoreixin. Només una victòria podria obrir una mica més aquest futur incert del Nàstic. Els granes volen evitar el descens que van patir la temporada 89-90 a la tercera divisió, del que ja en fa 36 anys. Per això segurament han de sumar els 6 punts que queden en aquestes dues darreres jornades de Lliga. L'entrenador del Nàstic, Pablo Alfaro, diu que l'equip ara mateix només té un objectiu, que sumar aquesta nit els 3 punts davant l'Europa.
11: Que depende de nosotros el sábado a las 9 y llegar lo mejor posible e intentar lógicamente que pues que nuestras virtudes futbolísticas pues por lo menos tengan premio y tengan premio, y el premio ahora mismo son puntos, más allá de las sensaciones, más allá del tipo de partido, más allá que es importante, pero que ahora no nos va a, el objetivo lo vas a conseguir sumando puntos, es nuestra única obsesión.
5: El partit es juga a partir de les 9 del vespre amb horari unificat en un nou estadi Costa Daurada que espera presentar una molt bona entrada també aficionats de l'Europa, ja que el Nàstic ha posat a disposició de l'equip barceloní un total de 600 entrades.
3: I parlem ara de bàsquet. A l'ACB, el Baxi Manresa rep a les 9 del vespre al Casa de Mont Saragossa el nou Congost. Des de Ràdio Sallent ens porta la prèvia Jordi Givert.
12: El Baxi Manresa encara al tram final de la Lliga Endesa amb l'objectiu de quedar el més ben classificat possible per poder obtenir plaça a una competició europea la temporada que ve. L'entrenador manresat, Diego Campo, però, continua defensant que cal anar partit a partit per poder escalar posicions a la taula. A més, es mostrava satisfet amb la recuperació de Brooks i Olindi, que surten de la infermeria.
13: Exactamente, partit a partit, entrenar bé, preparar-nos bé, jugar bé, defensar bé i poc més. Lo més important és que el Luis està molt millor i l'Ilai també, i comptarem com amb tots. Així que si tot és normal, demà tindrem que elegir.
14: Triar, sí, sí.
13: Triar. Triar entre 14 jugadors, lo qual per una vegada està bé.
12: El Manresa és 11è a la classificació amb 13 victòries i el Saragossa és 16è amb 9 victòries, les mateixes que té Morabanc Andorra, que ja es troba en posició de descens. Un duel on un equip mirarà cap a Europa i l'altre intentarà escapar de l'infern.
4: La resta de la jornada de l'ACB. I pel que fa als equips catalans, aquesta tarda a les 6, Breogán, Bàsquet Girona. I demà a les 12, Lleida, Gran Canària, a 12:45. Reial Madrid, Joventut, i a les 8 del vespre, Tenerife, Barça.
3: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: las 3. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que les negociacions amb Esquerra Republicana perquè avali els pressupostos avancen positivament. Per Paneque, en les darreres setmanes s'ha avançat molt en aquest àmbit i precisament ha destacat que un dels desllorigadors que podria desencallar les negociacions és un projecte que lideraria el seu departament, la línia orbital ferroviària, una línia de tren que trencaria l'actual centralitat de Rodalies. I seguim en aquesta matèria pressupostària, ja que el sindicat de mestres, USTEC, reclama precisament a Esquerra Republicana i als comuns que incloguin a l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents. Per tant, passen ara la pilota a la teulada dels grups fora del govern i asseguren des del sindicat que no s'entendria que els comptes tiressin endavant sense atendre els compromisos amb l'educació pública. Paral·lelament, Junts vol posar pau entre el govern i els mestres amb un gran pacte de país per l'educació. El secretari general Jordi Turull ha dit que primer cal refer els ponts de confiança entre els dos, després de la infiltració dels Mossos en assemblees de docents. I anem a parlar de cultura, ja que la Colla Vella dels Xiquets de Valls afronta la Diada de Sant Isidre d'aquest dissabte amb l'objectiu de consolidar el seu bon inici de temporada. L'actuació està prevista a partir de les 6 als Arcs de Can Magraner. I ens donen tots els detalls des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
2: Després de descarregar el 4 de 9 amb folre a Lleida, la setmana passada els rosats volen repetir aquesta construcció i intentar-hi el primer 3 de 9 amb folre. Si ho aconsegueixen, els arts de Can Magraner assolirien la categoria de 9 pisos. A més, la colla dirigida per Manel Urbano també preveu completar un castell de la gamma alta de 8 i el pilar de 6 per tancar l'actuació. A la mateixa diada hi participaran els castellers de Lleida, els Xiquets de Reus i els Xiquets de Tarragona.
1: I repassar que aquest cap de setmana és el dia i la nit dels museus, on aquests equipaments obren les portes fins a la mitjanit. Aquesta iniciativa és europea i serveix per fomentar les visites ciutadanes als museus de les ciutats. I anem en matèria de mobilitat, ja que hi ha una convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics per conduir que la DGT ha impulsat a la demarcació de Lleida. Es desenvolupa en el marc d'un pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes d'aquesta demarcació. La convocatòria destaca pel volum d'aspirants, un total de 315, més de la participació de 16 examinadors. I seguim encara en matèria de mobilitat, ja que Manlleu activa el règim sancionador de la zona de baixes emissions pel nucli urbà, una mesura que està vigent des del 15 de novembre, però que només estava en la fase informativa i de proves, i ara començarà a estar en fase ja de multes. I parlem d'esports, ja que el Barça juga avui la final de la Copa de la Reina de Futbol. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària en un partit que començarà a les 7 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Son las 4. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que les negociacions amb Esquerra Republicana perquè avali els pressupostos avancen positivament. L'escoltem.
2: Tenim un sistema de rodalies, ho dic moltes vegades, que no està al nivell d'excel·lència que volem pels nostres conciutadans. Per tant, aquest treball ha de continuar, però no és menys cert que hem d'oferir aquests horitzons també de la Catalunya ferroviària 2030 amb el pla de rodalies, 2040 i 2050 amb l'estratègia ferroviària. I la línia orbital ferroviària forma part d'aquest paquet d'infraestructures que ens assegura aquest equilibri territorial i aquesta connectivitat del territori cap a l'àrea metropolitana i també de connectivitat entre aquests municipis.
1: Paneque precisament confia en aquesta línia orbital perquè sigui un dels desllorigadors que podria desencallar les negociacions dels pressupostos. I seguim en aquesta matèria, ja que la CUP es retreta a Esquerra Republicana i a Comuns que donin suport als pressupostos de la Generalitat enmig de les vagues entre metges i professors. Precisament des del Sindicat de Mestres d'USTEC també han reclamat als dos partits que incloguin a l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents. Asseguren des del sindicat que no s'entendria que els comptes tiressin endavant sense atendre els compromisos amb l'educació pública. I paral·lelament, des de Junts volen posar pau entre el govern i els mestres amb un gran pacte de país per a l'educació. El secretari general Jordi Turull diu que el que primer cal fer és refer els ponts de confiança entre govern i mestres després de la infiltració dels Mossos en assemblees de docents. I repassant successos, aquesta matinada la conductora d'un turisme ha mort en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic. És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes. I també una dona de 65 anys i nacionalitat nord-americana ha mort després de caure a l'aigua de matinada al port esportiu de la Ràpita, al Montsià. La víctima ha estat rescatada per un acompanyant, però ha perdut la vida a l'Hospital d'Amposta. I seguim encara en plana de successos, ja que tres policies del Canadà han estat detinguts per agredir sexualment i pagar una prostituta en un taxi a Barcelona. Dos dels implicats han estat arrestats pels Mossos d'Esquadra, mentre que el tercer ha estat detingut per la Guàrdia Civil, després de fugir a Palma de Mallorca. I en un últim punt de successos, la venda de l'edició limitada d'un rellotge esbaig ha obligat aquest dissabte a desplegar el zarro dels Mossos d'Esquadra a Barcelona per desallotjar les persones sense incidents i evitar problemes d'ordre públic. La cua ha anat creixent de manera exponencial davant de la botiga i aquest matí, davant l'aglomeració de gent, la botiga ha decidit no obrir les portes. I parlem en esports, ja que el Barça juga avui la final de la Copa de la Reina de futbol. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. La final començarà a les 7 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Aquesta crec que no la sabíeu. Quan era petit, somiava amb ser astronauta. Quan vaig créixer, vaig somiar amb ser auditor. I ara que he crescut i que sóc adult, he après a no somiar

0: assim. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. L'Institut d'Assistència Sanitària ha acomiadat un treballador de l'Hospital Santa Caterina de Salt, al Gironès, després d'una investigació per un presumpte cas d'assetjament sexual. Els fets es van tenir lloc el novembre del 2024, quan els responsables de la unitat d'aguts de psiquiatria van detectar una possible situació d'assetjament entre els professionals del servei i van activar el protocol de prevenció i gestió. Després de la investigació d'una empresa externa, es va concloure que hi havia conductes greus i es van acordar l'acomiadament d'un treballador. Les víctimes, una desena, segons el Diari de Girona, lamenten que les mesures són insuficients i que encara hi ha abusos. I parlem de pressupostos, ja que la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que les negociacions amb Esquerra Republicana perquè avali els pressupostos avancen positivament. Paneque, sobretot, ha destacat que un dels desllorigadors que podria desencallar aquestes negociacions és un projecte que lideraria el seu departament, la línia orbital ferroviària, una línia de tren que trencaria l'actual centralitat de Rodalies. Precisament en aquest camp, la CUP ha retret a Esquerra i Comuns que donin suport a aquests pressupostos enmig de les vagues entre metges i professors. Precisament el sindicat de mestres USTEC també ha reclamat als dos partits que incloguin a l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents, assegurant que des del sindicat no entendrien que els comptes tiressin endavant sense atendre els compromisos amb l'educació pública. I paral·lelament, Junts ha volgut posar pau entre govern i mestres amb un gran pacte de país per a l'educació. El secretari general Jordi Turull diu que primer cal refer els ponts de confiança entre les dues parts després de la infiltració dels Mossos en assemblees de docents. I d'aquí a una hora, a Barcelona, a la plaça Catalunya, hi ha convocada una manifestació per coalició Prou Complicitat amb Israel per recordar la Nakba i denunciar el genocidi a Palestina. Ja en successos, la conductora d'un turisme ha mort aquesta matinada de divendres en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic. És la víctima mortal número 41 de les carreteres catalanes aquest any. I parlem de cultura, ja que la 59a edició del Festival de Sitges se celebrarà del 8 al 18 d'octubre i homenatjarà el director nord-americà Brian De Palma pels 50 anys de la pel·lícula Carrie. S'ha explicat en un acte en el marc del Marché du Film Festival de Cannes aquest mateix dissabte. I seguim, ja que aquest cap de setmana també és el dia i la nit dels museus. Aquests equipaments obren les portes fins a la mitjanit. És una iniciativa europea i serveix per fomentar les visites ciutadanes als museus de les ciutats. I d'aquí dues hores, qui juga en esports és el Barça a la final de la Copa de la Reina de Futbol. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid, a les 7, com us dèiem, a Gran Canària. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Tinc una erecció quan pujo...

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Bona tarda.
1: Relax.
0: Bona tarda i benvinguts a un altre programa de Sonic Reducer, un espai en el que mai sentireu ni a Rosalia ni a Ocas Grasas, un lloc en el que el meu company David Jordán i un servidor, en Rafael Álvarez, ens hem fet una cabana en la qual ens rellisca tot i només entra el rock and roll i els seus derivats. A la companyia que normalment ens envolta, Loren, ara sí que pots.
2: Feliç 2026, cabrons!
1: Sí, avui ha causat baixa el Jordi,
0: que havia
1: de cuidar la descendència.
0: Sí, és veritat, treballava la dona.
1: I Arita tampoc ha pogut venir. Però bueno, aquí està Loren, que fa més soroll que ningú.
2: Bueno, sembla això un casal de jubilats.
0: I comencem amb el debut discogràfic del canadenc TJ Cabot. Però ara el seu nou projecte és una banda. Es diuen The Real Rejects. I la veritat és que són una grata sorpresa. Nou cançons en l'estil d'uns Pagans, uns Stooges o uns Flaming Groovies. Punt rock retro, clar, d'aquest que te'n passa sense donar-te compte i que sempre et deixen ganes de més. No coneixia el tal TJ Cabot, però aquest projecte de la mà d'Alien Nash Records promet i molt. Anem a sentir aquest debut titulat Not Hollowed, el tema Amplitude Modulation de Real Rejects. Bona tarda, amics, això és Sonic Reducer.
1: Bona tarda a tots.

0: Bueno, per lo que diuen, que lo bueno si breve dos veces bueno. Continuem aquí al Sonic Reducer número 324, el primer programa de 2026, aquest 10 de gener. Ué! I seguim amb Kurt Baker, un senyor natural de Maine, als Estats Units, però establert de manera intermitent a Espanya. És un músic hiperactiu i talentós, conegut per les seves valuoses aportacions al punk i al power pop. És conegut per formar part de Left Lovers, banda formada el 2002, i també per la seva trajectòria en solitari com a Kurt Baker Band, tot i que cap projecte se li fa petit i ha col·laborat amb bandes com Wimpy and the Medallions, The New Trocaderos o amb els donostiarres Bulletproof Lovers. Aquest caràcter fecund i incansable fa que la discografia de Kurt Baker sigui tan bona com extensa, sobretot repartida en singles aquí i allà. Avui comencem amb un tema que... Continuem amb un tema que dona títol al seu disc de 2013 i que també ens podria definir a nosaltres. Aquest Rock and Roll Club, Kurt Baker.
1: Well! All right, you started. One, two, three.

0: I continuem aquí al Sonic Reducer aquest dissabte, d'aquesta tarda de dissabte. És sorprenent que n'hi hagin bandes que tenim molt material editat, tinguin tan pocs recursos i promos a la red i que tirin milles només en un Bandcamp o un Trismur al Facebook. Aquest és el cas dels finesos Bad Dog, un grup molt interessant que practica un high energy de molta qualitat i sense cap complexa, que està cridant molt l'atenció en l'escena de mig món amb cançons molt pensades per durar el temps. Anem a sentir del seu últim mini LP de 4 cançons titulat Look You Away, el tema de mateix títol. Anem a sentir-los, Bad Dog.
1: Va fallar!

0: Els londinencs Continental Lovers per fi han editat el seu àlbum de debut, de títol homònim. Formats al 2020 per Joe Maddox, veus, guitarres, baix i percussió, en David E al baix i Rocket R. Rick a la bateria també. Un trio, un power trio que es nodreix i respira a través d'ídols reconeguts com Cheap Trick, Joan Jett, Ramones o Badcox. Això sí, sempre se'ls veu una mica el plomero en vers de Helicopters i Red Cross. De fet, considero que és aquesta mistura la que fa treure la màgia que atresora aquesta banda, ara convertida en quartet. Anem a sentir d'aquest debut el tema titulat Really Don't Matter, Continental Lovers.
1: Vamos pa allá.

0: Molt bé, seguim amb The Rumors, que és una banda de punk rock originària de Waterloo, a Iowa, en actiu des de 2016 i liderada per Carly Fox, a la guitarra i veu, que s'acompanya amb Ella Rose al baix i Daniel Cluiter a la bateria. És un grup que es diu d'allò més rebel, sortit directament de les profunditats del rock and roll. El seu rotllo és un punk rock que coqueteja amb el glam i fins i tot amb el blues. Compten amb tres discos, Hot Bang del 2018, Soaked del 2020 i Kill or Be Killed del 2024. Del segon disc, Suck It, escoltarem aquest Hey You, The Rumors.
1: Rumors!

0: Hemos hecho un pésimo negocio, señor Grant. Usted pierde una esposa y nosotros $10,000 por cabeza.
1: Es usted un bastardo.
2: Sí, señor, pero en mi caso es un accidente de nacimiento. En cambio, usted se ha hecho a sí mismo.
3: Los Pepes és una banda multinacional de punk rock i power pop. El quartet es va reunir el 2011 a Londres. El seu so està fortament inspirat en els herois del 77, gent com The Testors, Johnny Thunders, The Zeros o The Boys, però amb una altra mà en el pop, afegint aquesta sensibilitat emergent i harmonies pròpies de l'estil, amb un so fort i cru, però sempre acompanyat com amb una mica de sucre. Protopunk intens, però basat en una tendresa pròpia de les girls band dels 60. Anem a sentir del seu For Everyone el tema titulat This Love War, Los Pepes.

Molt bé, seguim amb Psych Fizz, que és un power trio que opera des de Sydney, Austràlia. Toquen un enèrgic boogie-punk garajero amb tocs de glam descurat i atrotinat amb l'única intenció de divertir-te. Els seus membres han tocat durant dècades a grups de rock underground com Nancy Vandal, The Neptune Power Federation, The City Lights, Peabody, The Del Emas o The Exilis. Ells ho veuen, tota aquesta trajectòria, com un camí lent cap al triomf, que creuen que està a prop. Van debutar el 2023 amb el disc We Fuck the City on Rock and Roll, el que va seguir The Future is in the Pits. El 2024 és aquest, i llavors un altre que es diu Taking Care of Business, el 2025. Anem a escoltar del tema que obre el seu segon disc i que es diu Clusterfuck, Sick Fizz.

0: Anem ara amb el Sunlopet. Després de diversos singles i EPs digitals i un set polsades compartit amb els seus conciutadans Scumbag Millionaire, en què ja han demostrat que són uns contendents a respecte en això del punk rock, finalment arriba Roadrunner, el primer àlbum dels de Göteborg. Roadrunner és una explosió de punk, hard rock, rock and roll, action rock i tot el que tenen, els que ens tenen acostumats. Té de tot, per a aquells que gaudeixin de les guitarres, els ritmes potents i les tornades cantables. Anem a sentir aquest nou treball, el tema titulat Golden Eyes. Up Lopet.
1: Venga. Love it.

0: mundo huele así. ¡Qué delicia oler napal por la mañana!
1: Mientras hacemos surf.
2: La madre que los parió. Están los putos yanquis, estos militares. En fi, continuem amb Quarter Wolf, que és un duet de garatge punk format per un noruec i un australià en base a Oslo. Estan en actiu des de 2013 i són coneguts pels seus concerts intensos i explosius amb un enfocament hardcore i de punk d'IA, és a dir, do it yourself. Hecho a sí mismo, a l'estudi i també com a actitud de vida. Han publicat 3 àlbums, 2 senzills, 2 EPs i un àlbum compartit. El bateria, Paul Daniels, s'encarrega de tot, des de la barreja i la masterització fins al disseny, exceptuant el disc compartit amb la White Trash Blues Band amb el nom Seed Faces and On Fire, publicat el 2020. D'aquest split compartit escoltarem el títol que li dona nom, aquest Seed Faced and On Fire. Ells són Quarter Wolf.

Hi ha una banda novaiorquesa que m'ha cautivat amb les seves melodies i les seves guitarres. El seu nom és Wildlife i el quart disc des de la Gran Manzana és molt, molt gran. Un disc d'aquest de digestió ràpida i perenne. Els novaiorquesos convencen i enamoren a parts iguals, amb una fórmula tan senzilla com efectiva, barrejant el rock and roll més enèrgic i el punk amb ascendència glammy amb enormes melodies power pop. Anem a sentir del seu Year of the Snake el tema de mateix títol, Wildlife.

0: Molt bé, continuem amb The Cheats, que és una banda formada el 2001 a la ciutat de Pittsburgh per tres veterans de l'escena musical local amb l'objectiu de fer música punk de la vella escola. The Cheats conserven aquell esperit punk que es basa en temes enganxosos de poc més de 2 o 3 minuts de duració. El 2020, després d'un canvi de formació, van tornar amb un nou disc carregat d'energia que porta el títol de Cussing Crying and Carry On i que inclou temes tan potents com aquest amb el que m'identifico molt, que es diu Love to Hate, és a dir, estimar, odiar. Ells són The Cheats.
1: Ué, The Cheats!

La meva cover d'aquesta setmana corre a càrrec del Sunsware, la banda de Newcastle i Don Patrick. Van ser coneguts per ser toloners d'ACDC en la gira Black Ice Tour. Ells, com bons amants del hard rock clàssic, fan una versió del Sweet Emotion dels Aerosmith, que encara que estigui bastant trillada, ells li donen, com no pot ser d'altra manera, el seu toc nord-irlandès. Anem a sentir aquesta cover d'Aerosmith, que ja la vas punxar alguna vegada, però que mola molt. Sweet Emotion, The Answer. Venga.

Molt bé, seguim al moment cover amb Leo Schutz Waldo, un altre duet noruec de hardcore punk amb els que hem posat abans, els Quarter Wolf, que es van formar el gener 2025 en René Undem, de Bakelast, i a la guitarra i les veus i Alf Morten Brongen o algo així, que forma part de una altra banda impronunciable que es diu Gravain, a la bateria i les veus. Com a curiositat, el nom prové d'un episodi de Twin Peaks, aquest Leo Schutz Waldo, en el que un tal Leo dispara a un ocell innocent de nom Waldo. El 25 d'abril de 2025 va llançar el seu primer senzill, The Consequence, que inclou la cançó original del mateix títol i una versió del tema Rockin' in the Free World de Neil Young. Anem a escoltar-la ja, aprofitant per parlar del Free World, per cagar-me amb el Donald Trump i en su puta estampa. Doncs bé, anem a escoltar-la. Rockin' in the Free World, Leo Schutz Waldo.

0: Papá, a veces oigo ruidos por la noche y me asusto. Creo que hay un fantasma en mi armario.
1: Escúchame bien, hijo. Los fantasmas no existen. Caso cerrado.
0: ¿Y qué existe que asuste tanto?
1: ¿De verdad quieres saber lo único a lo que deberías tenerle miedo?
0: Sí, quiero saberlo.
1: Vudú.
0: ¿Vudú?
1: Sí, vudú. Esa mierda te vuelve majareta. Y es 100% real. Prométeme que nunca irás a Haití.
0: Te lo prometo, papá.
2: I anem ara amb The Curse. Calcuta Sunrise del 2017 és un disc més que interessant i sorprenent d'aquesta banda sueca sense complexes que tant els hi dona si és high energy com si és garage rock. Ells són reptils i es mouen per estímuls i ho fan amb molt bon gust. Un LP obligatori per a tot amant de les guitarres de tota la vida, els sons bruts dels 60s i els riffs demolidors en general. El millor d'aquell any. Anem a sentir aquest Calcuta Sunrise, el tema titulat I'm Ready, The Curse.
3: Oh, yeah.

Molt bé, vaya trallasso. Seguim amb Chrome Division, banda que va néixer el 2006 com un projecte alternatiu de Sagrat, de la banda de black metal sinfònic Dimmu Borgir, que juntament amb un grup d'amiguetes tenien ganes de fer alguna cosa diferent i van optar pel hard rock energètic amb clares influències de Motorhead. I amb la veu resposta d'Eddie Cruz, el gran vocalista de The Carburetors. Doncs bé, després de 4 discos, canvis de formació, anada i tornada de vocalista, el 2018, coincidint amb el 15è aniversari de la banda, es van acomiadar amb el disc One Last Ride. Avui els recordarem amb un tema d'Infernal Rock Eternal, el seu quart disc, que data 2014, amb un tema que es diu She's Hot Tonight, Chrome Division.

magistral Demon's Wildlife va ser el primer EP de Danzig, publicat el 25 de maig del 1993, i que ha estat dividit en dues parts, una d'estudi i una altra en viu. El material d'estudi està inclòs en Thrall, en el qual es destaca Trouble, que va popularitzar Elvis Presley, i que el bo de Glenn interpretava quan liderava Samhain. El material en viu està en Demon's Wildlife, joder, espera, que va ser gravat, esos erutidos, que va ser gravat el 31 d'octubre de 1992 a Hollywood Sound Recordings, Califòrnia. Aquest àlbum va significar un punt d'inflexió en la banda, ja que gràcies a clàssic com Modern van començar a tenir popularitat. Anem a sentir d'aquest disc el tema titulat It's Coming Down, Danzig. Uaaaaa!

Molt bé, entrem a la recta final del Sonic Reducer amb Hot Fire, que era una banda que el 2014 es presentava en societat amb el seu primer llarga durada editat per Fly Electric Records i que portava el títol de Lost in Rock and Roll. Poca cosa més us puc dir d'aquests nois, només reproduir-vos un parell de frases publicitàries que al seu dia van aparèixer al seu Facebook. La primera diu que Hot Fire és una banda provinent de Boston determinada a encendre el rock and roll en els cors i les orelles de les masses. I la segona proclama el rock and roll estava ferit i tirat a un costat de la carretera i quatre homes es van encarregar d'aixecar-lo amb braços i portar-lo en seguretat cap al futur. Amb aquests quatre homes ens referim a Hot Fires. Sembla que no ho van aconseguir perquè després d'un segon disc el 2019, Ainhoa Alternative a To Rock and Roll van desaparèixer del mapa, així que no van a... Vull dir que haurem de continuar esperant a la terra promesa. Anem a escoltar el tema que donava títol al seu primer disc, aquest Lost in Rock and Roll, Hot Fire.

Overnight Sensation és el 13è àlbum d'estudi de Motorhead. Després de la marxa de Wurzel, el 95, la banda va tornar amb la seva antiga formació de tres components: baix, veu, guitarra i bateria. Aquest àlbum és també el primer des de Ace of Spades en aparèixer a la banda a la portada, tot i ser tornar a ser tres. Aquest àlbum té un so més roquer que el seu predecessor. Un bon disc que va marcar una època a la banda. Anem a sentir d'aquest àlbum el tema titulat Crazy Like a Fox, que l'he punxat moltes vegades, però és que me flipa. Motorhead! Venga.

0: Molt bé, Sonix, doncs arribem així al final, al final del programa d'avui. Ha sigut un programa intensito, con mucho punk rock, un poquito de todo. Ens ha faltat el Jordi, des d'aquí una forta abraçada. Jordi.
1: Jordi!
0: Rita tampoc Jordi, està, però tenim el Loren, que és el que més crida de tots.
2: Necessito Kleenex perquè...
0: I bé, doncs tornem en principi en un parell de setmanes. Aquí estarem i avui ens acomiadem amb una balada molt important per mi, ja que quan era molt jovenet vaig comprar un vinil a Revolver Discos, no, sí, però va ser al carrer Tallers.
3: De Panzer, al final.
0: D'una banda de heavy metal espanyola anomenada Panzer. El disc era Toca Madera, i aquesta banda madrilenya es va formar el 1980 i va formar part de la generació de bandes de heavy nacional encapçalades per bandes com Barón Rojo o Bus o Ángeles del Infierno. Aquest disc, publicat el 1985 i a la portada apareixia la mítica Yaya Heavy, la sí. Ángeles fent banyes, mítica portada, va sonar repetides vegades a casa meva al meu pla de pinxadiscos i vaig aprendre totes les cançons a les que tinc en gran estima, s'ha de dir. Entre elles hi havia una balada, o hi ha una balada, que parla del fet de fer-se gran, de passar de la infantesa a la joventut, quan un es descobre a un mateix i quan descobreix la música que li agrada. Ha plogut molt des llavors, però avui la volia compartir amb vosaltres. Us deixem amb aquesta balada, gran balada heavy, que es diu Tu Mismo, Panzer. Bona tarda i gràcies per escoltar-nos.
1: Ens veiem d'aquí.
0: Un parell de setmanes.
1: Vinga, adeu.
2: Sou grans.

0: Permanentemente, si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. ¡Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres! ¡Tú eres capaz de todo!
1: Veus del passat.
2: El barri de Can Serra encara conserva una part de la seva antiga essència, una barreja de cases de la vila i torres d'estiuejants. Passejant per alguns dels seus espais, és fàcil traslladar-se als anys 30 del segle passat. Aleshores, la masia de Can Serra era l'escola de nens i de nenes, amb la diferència que no estava envoltada per cap tanca perimetral i les places del voltant servien de pati pels infants. Però aquell paisatge tranquil es va trencar l'any 1939, quan va ser una de les zones de la vila que va patir més els estralls dels bombardejos de les forces franquistes. Durant la Guerra Civil, Cardedeu va descobrir en pròpia pell les conseqüències del nou ús de l'aviació com a arma de guerra. Fins aleshores, la rereguarda era un lloc segur, allunyat del perill que suposava el front. Però la utilització de l'aviació com a enginy militar va canviar els conflictes bèl·lics per sempre. Els primers bombardejos de Catalunya no van venir de l'aire, sinó del mar, provocats per atacs navals. Però a partir del febrer del 1937, amb la instal·lació de l'aviació legionària italiana a Mallorca, la història va canviar. La primera població de la comarca que va ser bombardejada va ser Mollet, que va patir un bombardeig el 8 de gener de 1938. Uns mesos més tard, la ciutat de Granollers va patir un dels bombardejos més mortífers de la guerra. El 31 de maig de 1938, a les 9 i 5 minuts del matí, 5 avions, Savoia, Marchetti i S-79, van atacar la ciutat. En pocs minuts van morir unes 224 persones. L'historiador Joan Garriga en va fer aquesta crònica.
3: Era un dia clar. Quan es posaren sobre la vertical, hi havia força moviment als carrers, a les places, a les fàbriques. Els veïns de Granollers i persones vingudes d'altres pobles propers ja treballaven. Els uns començaven les seves diligències més immediates. D'altres feien cua per tal d'adquirir l'avituallament tan necessari. Infants i grans traspassaven la ratlla d'entrada o de sortida de les escoles. Alguns anaven a la recerca del periòdic que els informés dels darrers esdeveniments quotidians i especialment dels bèl·lics. En pocs minuts, la ciutat es commogué de socarrel.
2: Entre les víctimes mortals hi va haver dos joves cardedeuencs, Jacint Feliu Arenas i Montserrat Genjaume Pinós. A relats viscuts, Caterina Feliu recordava la mort del seu germà.
4: I llavors aquell dijous va anar, aquest germà va anar allà i es van sopegar amb el bombardeig de Granollers. I llavors el meu germà, aquest que encara tinc viu, amb la bicicleta se'n va anar cap a Granollers. Van voltar per tot Granollers, el trobaven enlloc, van anar a l'hospital, perquè llavors hi havia l'hospital, però a l'antic, diguéssim, eh? Tampoc el van trobar. Llavors el van trobar al cementiri mort. Calculen que el sentil d'això devia caure d'esquena i devia petar d'aquí i va quedar mort a l'acte. I llavors, esclar, llavors hi va haver... Bueno, la meva mare, ja pots comptar. Tothom es va desesperar perquè era... Era un germà que jo me l'estimava molt.
2: El recader Enric Cullell Baciana també va perdre la vida en un bombardeig el 23 de novembre de 1938 a Barcelona. La por va créixer i moltes famílies van fugir de les grans ciutats per refugiar-se a les zones més rurals com Cardedeu, on es van afegir el gran nombre de refugiats d'altres zones de l'estat. Quan el front s'acostava, els darrers dies del mes de gener de 1939, diverses poblacions de la comarca van ser bombardejades. Van patir els estralls de les bombes Canovelles, les Franqueses, Granollers, Mollet, el Figaró, la Garriga, Sant Celoni i Cardedeu. La suma d'aquests atacs va ocasionar 75 víctimes mortals. Cardedeu va ser bombardejat 3 dies, el 24, 25

0: 5 i 26 de gener, per trimotors Heinkel GS11 de la Legió Còndor. Segons els comunicats de guerra, el seu objectiu era l'estació de ferrocarril per bloquejar el moviment de tropes, refugiats i mercaderies. La zona propera a la via va ser especialment castigada. La Rosa Salla va ser testimoni de primera mà dels danys a l'estació.
1: I vaig veure que havien esbotzat els vagons i amb tot d'avellanes, amb mallons, tot per allà a terra.
0: El dimarts 24, el bombardeig no va causar cap víctima mortal. Carles Periques va deixar per escrit la visita dels avions.
2: A 3:15, bombardeig fort. Primer soroll de motors i quitxalla corrent carrer amunt en direcció al camp. Correm, que veurem com cauen les bombes. Jo seia a l'escriptori, a poc, un gran terrabastall, com un terratrèmol. La porta, no ben tancada, la primera de canvi, s'ha obert prop d'un pam. He anat dins amb la mare i la germana. No havíem tancat els finestrons, ni res. Hem fet posar la mà darrere la paret gruixuda. La Conxa es mirava els avions. Jo també els he vist. El bombardeig ha durat bastant. Les darreres 3 o 4 bombes les hem sentit xiular. Ens creiem que havíem bombardejat el camp i era a l'estació. Per allà, 3:15, ha començat combat en el cel.
0: L'endemà, dimecres 25, una bomba va caure al número 1 del carrer d'en Serra. Hi van morir 5 persones. Esteve Perich i Josep Mir explicaven els fets a relats viscuts.
3: Jo estava a casa, a la punta del carrer, hi havia una casa que en deien a Can Mirt, i havien mort el porc.
4: I es van començar a sortir inclús els avions, però nosaltres, com que matàvem el porc i tot allò, no ens vam moure.
3: Jo estava convidat al mort del porc perquè jugava amb una nena, la Lolita, que li dèiem, que érem molt amics i jugàvem junts. I en el moment que estàvem jugant, no sé per què, ma mare em va venir a buscar per anar a casa un moment.
4: Doncs mira, es va donar el cas que van tirar una bomba que ens va tocar de ple a casa nostra.
3: I va matar aquesta nena que jugàvem junts.
4: I resulta que la meva mare i jo vam quedar d'una manera que una viga de les que hi havia de la casa, per la mateixa runa, estava emparada que no toqués ben bé terra i vam quedar allà sota. Però vam ser la meva mare i jo només. El resto van quedar morts. És dir que de 7 persones que érem, en van morir 5. La meva germaneta, la meva àvia, per part de la mare, que vivíem nosaltres, una senyora que venia a buscar la llet i la senyora que arreglava el porc. Vam estar 2 hores colgats, Mentre estiguis vida i coneixement te'n recordes d'aquelles hores que vas passant allà, perquè van ser llarguíssimes, Llarguíssimes, i que donava la impressió que no te'n sortiries d'allà. Cridàvem, i esclar, no, ja van acudir.
0: Dijous 26, la Legió Còndor va tornar a bombardejar. Van morir 3 persones més. Ramon Massuet Renau, a la casa del ferrocarril de l'entrada del poble. Anna Baeza Santa Maria, al carrer Teresa Oller. I Gaietà Espriu Moruny, al carrer Baix. Sobre aquell dia, Carles Periques va deixar escrites les següents paraules a les seves notes.
2: Dia trist. 4 bombardeig. 2 al matí i 2 a la tarda. Marxen els arquers, marxa molta gent, quasi tot el poble. En el darrer bombardeig, una bomba a una casa del carrer ensorrada. Al matí ha vingut un soldat, una dona de part, cap metge al poble. A la tarda, ningú.
0: El pas del front era com un huracà que sembrava la mort i la destrucció arreu. A les 8 persones mortes pels bombardejos franquistes s'hi van sumar 4 persones més assassinades per l'exèrcit republicà. També van ser cremades la fàbrica de la Hilandera, el magatzem de blat de Joan Torroella i el garatge de la família Terrades, situat al barri de Can Serra, al peu de la carretera de Dosrius.
2: Esteve Perich recordava haver vist la resplendor de les flames des de les afores.
3: Quan érem a Cales Mandia, ja que es havia acabat tot, vam veure un gran resplendor aquí a Cardedeu. I és que hi havia com un pàrquing de cotxes allà al costat de Can Serra, allà es van fer unes pistes de bàsquet allà a la vora, i es van cremar tots. Tots els cotxes cremats, totes. Es veia un resplendor des de lluny, però, bueno, tremendo,
0: El 29 de gener de 1939 acabava la guerra a Cardedeu, amb cases ensorrades, morts, por i exili. Juli Pey i Torrents, que havia viscut al número 16 del carrer de Sant Miquel, va morir anys després, el 3 de desembre de 1941, al camp de concentració de Mauthausen. Avui, passejant per Can Serra, costa d'imaginar aquell horror. Però és important recordar-ho, explicar-ho i mantenir-ho viu, perquè el que avui és passeig i memòria no torni a ser por i silenci.

una producció de Ràdio Televisió Cardedeu i guió de Ricard Ginjaume, amb el suport de la Diputació de Barcelona, Àrea de Presidència i del Museu Arxiu Tomàs Balvé.

0: veu. Són les 8. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Centenars de persones, 6.000 segons l'organització i 1.000 segons la Guàrdia Urbana, s'han tornat a manifestar pel centre de Barcelona a favor de Palestina. La mobilització ha començat passades les 6 de la tarda a Plaça Catalunya i ha acabat davant la seu de la Comissió Europea, poc més d'una hora després. Escoltem a la portaveu de la coalició Prou Complicitat amb Israel, Alice Samson.
2: Durant tota la mobilització que hem dut a terme durant els passats mesos, hem aconseguit posar fi en algunes complicitats. L'exemple més clar és que avui Ràdio Televisió Espanyola no participa al concurs d'Eurovisió a nivell europeu.
1: La manifestació ha servit per recordar la Nakba, l'inici de l'èxode palestí del 1948. L'organització i altres associacions pro-palestines han tornat a reclamar que el govern espanyol trenqui totes les relacions amb Israel. I en política catalana, la CUP ha retret a Esquerra i Comuns que donin suport als pressupostos de la Generalitat enmig de les vagues entre metges i professors. Precisament també el sindicat de mestres USTEC ha reclamat als dos partits que incloguin l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents. I tot i aquestes reclames, l'acord de pressupostos entre Esquerra, Comuns i el PSC encara no està tancat del tot. Precisament la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que les negociacions avancen positivament amb Esquerra. Paneque ha destacat que la línia orbital ferroviària, una línia de tren que trencaria l'actualitat centralitat de Rodalies, podria desencallar aquestes negociacions. I anem en plana local, ja que després d'anys tancat i en desús, el campanar de Sant Feliu de Codines torna a obrir-se a la ciutadania. Avui s'ha fet l'acte inaugural amb recuperació d'aquest espai emblemàtic del municipi. Ens informa des d'Ona Codinenca, Laia de Déu.
3: Una cinquantena de persones han omplert avui dissabte el campanar de l'església de Sant Feliu de Codines en la inauguració de la seva recuperació i obertura al públic. L'espai, que feia anys que estava en desús, es podrà començar a visitar després d'una actuació impulsada pel Museu del Rellotge, amb l'objectiu de recuperar aquest element patrimonial del municipi. A més, la intervenció també ha servit per posar en valor el vincle arquitectònic del campanar amb l'univers de Gaudí, ja que l'obra va ser projectada per Puig Boada, deixeble directe de l'arquitecte modernista. Josep Vilanova, president de la Fira del Rellotge de Sant Feliu, ha destacat la importància de recuperar aquest espai històric.
4: Aquí hem fet això perquè la gent ja ho veus, amb aquesta escaleta antiga pot venir aquí i si no vol pujar més amunt amb aquesta tele, doncs és com si pugés perquè les explicacions hi són.
3: A l'acte també hi han assistit l'arquitecte tècnic i el cap d'obra de la Sagrada Família, que han contextualitzat tècnicament el projecte i han remarcat especialment la influència gaudiniana de l'escala helicoidal del campanar.
1: I des de les 7 juguen la final de la Copa de la Reina el Barça i l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: català tots els caps de setmana a Enjoy. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Dos quarts de nou del vespre, som els de l'Enjoc. Continuem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra. És moment de parlar de la primera divisió de futbol, que demà viurà una apassionant jornada, la penúltima, amb moltes coses en joc per Girona i per Espanyol. Aquests són els partits de demà.
2: Sí, perquè els dos estan a la part baixa de la classificació amb 3 punts respecte al descens a l'Espanyol, amb un respecte al descens al Girona, i no li toca un desplaçament fàcil al Girona perquè a les 7 de la tarda visita l'Atlètic de Madrid, ni més ni menys. L'Espanyol a les 7 de la tarda, a la mateixa hora, visita el camp d'Osasuna, i el Barça més tard, a un quart de 10 del vespre, rebrà la visita del Betis.
1: Doncs Girona i Espanyol que se la juguen, que demà, depèn de la combinació de resultats, podrien ser equips ja salvats, si la cosa es torça, doncs haurien de jugar-se-la a l'última jornada. Però la millor notícia és que tots dos depenen de si mateixos. El Girona, com ens deia l'Anna, això sí, amb una visita complicadíssima al camp de l'Atlètic de Madrid, un camp on voldran acomiadar a Griezmann, que demà juga el seu últim partit doncs amb l'Atlètic de Madrid a casa seva, i un Girona amb un punt per sobre de la zona de descens que marquen Mallorca i Llevant. Ara mateix són els dos equips que acompanyaria l'Oviedo de camí a segona divisió. Mitchell, el tècnic del Girona, en la roda de premsa prèvia al partit que ha fet avui, és ben conscient que aquest partit s'ha de guanyar sí o sí.
3: No, és una final, és un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i està clar, l'Atleti es juga les seves, però nosaltres molt més, per mi molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club, i necessitem els 3 punts, i és un partit, una final, que hem de fer les coses de la millor manera. Sabem que de la nostra necessitat i que també és veritat que està en nostra mà.
1: Doncs el Girona que depèn de si mateix, com també l'Espanyol, després d'aquesta esperadíssima victòria entre setmana davant l'Atlètic Club, la primera en 19 partits, que va provocar les llàgrimes de Manolo González, i que deixa l'Espanyol 3 punts per sobre del descens, que com dèiem marquen Mallorca i Llevant, que precisament demà s'enfronten al camp de Llevant a València. Per tant, un partit on mínim un dels dos equips puntuarà. Un Espanyol que juga al camp de l'Osasuna, que està empatat a punts amb 42 punts tots dos. S'ha comentat a les últimes hores que els podria interessar un empat, com acostuma a passar en aquestes situacions, però Manolo González ho té clar. Ell només pensa en la victòria.
4: Bueno, que el futbol tiene estas cosas siempre, que al final en futbol las conjeturas, las historias, mucha gente aburrida en el camino también para buscar historias. Nosotros vamos a ir a ganar, sabemos que ganando estamos salvados, que es lo que nos importa, y no queremos esperar al día de la Real Sociedad, con lo cual para nosotros el partido es de vital importancia. Y igual que el partido de la semana pasada o del miércoles es historia, ahora lo que importa es este, no hay futuro. El partido de futuro es el de mañana, que es el 2-1. No hay más, si sabemos que si ganamos mañana, la faena está hecha, así que nosotros es lo único que contemplamos. La competición no te permite relajación, es lo que hay, esta competición es lo que es. Y bueno, permite que el día siguiente recuperes bien. Ayer ya toca otra vez preparar el partido y hoy volver a prepararlo al máximo. Hay que llegar mañana con las pilas cargadas. El equipo moralmente llega bien, porque la victoria te refuerza a nivel anímico sobre todo, pero sí que es verdad que nos refuerza a nivel anímico, a nivel de confianza cero. A nivel de confianza vamos a muerte para no dar ni un balón por perdido ni descuidar ningún detalle mañana.
1: I demà, però en aquest cas a un quart de 10, perquè ja no juguen a Real Barça, rep el Betis, últim partit de la temporada a casa, possibilitat pel Barça per fer el ple de victòries a casa com a local aquesta temporada. Si demà guanya, haurà guanyat tots els partits com a local a la Lliga aquesta temporada. Aquest seria un fet doncs històric, que destacava Hansi Flick a la roda de premsa avui prèvia, però òbviament amb un nom propi, com és el de Robert Lewandowski, que avui ha anunciat que marxa. Hansi Flick, evidentment, se n'han recordat i molt del davanter polonès.
5: I've worked with Robert now 4 years together and we won.
6: He treballat amb en Robert 4 anys i hem guanyat 9 títols junts. Tots els títols que he guanyat han estat amb ell. Per mi és un privilegi haver treballat amb ell, perquè és un professional. Cada dia fa tot el que ha de fer perquè el seu cos estigui al màxim nivell.

0: És un model de comportament perfecte pels jugadors joves i és per això que encara està jugant a aquest nivell. Ara vol fer un canvi i es vol mudar. Això és bo per ell i potser també per al club, perquè així podem reestructurar una mica l'equip. Valoro molt haver treballat amb ell, perquè és un ésser humà fantàstic i també un gran futbolista.
1: Vuit i gairebé 36 minuts. Parlem també del play-off d'ascens a Primera Federació Femenina. Demà, l'Ona Sant Adrià juga el partit d'anada de la gran final.
2: Sí, l'anada ja, doncs, d'aquesta eliminatòria d'ascens a Primera Federació s'enfronta a la Reial Societat B a partir de 1:15 del migdia.
1: Doncs Ona Sant Adrià, que busca ser el segon equip en aquesta categoria la pròxima temporada al costat del Barça B, perquè recordem que aquesta campanya tant la M com l'Europa han baixat i, per tant, només el Barça B ara mateix tenim a Primera Federació Femenina. Ona Sant Adrià, que és el filial del Badalona Women, des del primer equip, una de les jugadores, Sonia Majarín, desitja aquest ascens.
3: Están subiendo escalones cada año y obviamente que sería brutal que consiguieran pues un ascenso también. Muchas entrarán con nosotros al final y obviamente que lo ves, ¿no? Se nota y pues hay jugadoras como Nerea Carmona que has dicho que, o sea, han competido contra un Barça en las semifinales, ¿no? Y es una puntuación de un 9, o sea, es brutal.
1: I a les 8 i 37 minuts ens posem a parlar també de la Primera Federació Masculina. Grup segon, penúltima jornada, jornada unificada a partir de les 9, a partir de 24 minuts, com aquell que diu, i amb moltes coses en joc amb aquests partits per als catalans.
2: Sí, perquè tenim Europa i Sabadell mirant amunt, intentant doncs situar-se en zona de play-off d'ascens, fins i tot el Sabadell en l'ascens directe a segona, el Nàstic a la part baixa de la classificació, intentant evitar el descens, però avui podria certificar-lo ja matemàtic. Penúltima jornada unificada, com deies, a les 9 del vespre, i a més tenim un duel català perquè s'enfrontaran Nàstic i Europa, un mirant avall, l'altre mirant amunt. El Sabadell rebrà l'Anteguera, també, com dèiem, tots dos partits a les 9 del vespre.
1: Doncs un Sabadell que ha de guanyar sí o sí a l'Anteguera, però que de retruc mirarà el partit entre el Lense i l'Atlético Madrileño. Per què? El Lense és líder, 66 punts, Sabadell segon, 65, tercer Atlético Madrileño, 64. És a dir, que si el Sabadell guanya el seu partit amb la nova Creu Alta absolutament plena, de gom a gom, no queda pràcticament ni una entrada, si guanya en el comiat davant de la seva afició i l'Eldense Atlético Madrileño no guanya el conjunt alacantí, el Sabadell recuperaria el lideratge a una jornada pel final, per tant dependria de si mateix doncs per intentar aconseguir l'ascens en l'última jornada. Un Sabadell que jugarà amb Poli, Carlos, Bonaldo, Miguelete, Estals, Kaiser com a capità, Kostia, Urri, Quadri, Priego i Eneko. Aquest és l'onze del conjunt arlequinat que dirigeix Ferran Costa.
4: Juguem amb la nostra gent, que demà el primer gol l'ha de ficar el Temple, l'ha de ficar la nova Creu Alta, i arribem amb el convenciment de que totes les coses que ens han anat passant durant la temporada ens fan arribar preparats a aquest moment. Llavors, el grup, ja ho he dit, no sabem tot el que portem darrere, sabem la magnitud de la història que estem escrivint, però no ens volem aturar aquí, volem més, i ara mateix en l'únic que pensem, ja hem entrenat avui, hem entrenat collonudament ben bé, doncs descansar i demà doncs arribar preparats per fer un grandíssim partit.
1: Doncs a veure si el Sabadell guanya el seu partit i no guanya l'Eldense davant l'Atlético Madrileño i recupera el lideratge al conjunt arlequinat. I a les 9, el nou estadi Costa Daurada, mare meva, quin drama aquest Nàstic a Europa. El Nàstic que necessita guanyar sí o sí per sortir del descens, l'Europa que necessita guanyar sí o sí per mantenir plaça de playoff. De fet, els escapulats podrien ser-ho avui si guanyen, i Cartagena i Algeciras no guanyen els seus respectius partits. És una carambola complicada, però podria donar-se. Una Europa que, per cert, ja tenim l'11, que no sabíem en l'anterior connexió, doncs jugaran Flere, Guillem, Escorula, Campeny, Esgró, Jordi Cano, Meixac, Adnane, Vaca, Escarabaca i Jai. De la seva banda, el Nàstic, com dèiem, que ha de guanyar perquè ara mateix està en zona de descens, jugarà amb Rebollo, Camus, Zoilo, Mangel, Abdalà, Montalvo, Jaume Jardí, Alex Jiménez, Òscar Sanz, Pujol i Baselga en l'11 inicial, i amb aquesta intenció per part del seu tècnic Pablo Alfaro.
5: Que depende de nosotros el sábado a las 9 y llegar lo mejor posible e intentar lógicamente que pues que nuestras virtudes futbolísticas pues por lo menos tengan premio, y tengan premio, y premio ahora mismo son puntos, más allá de las sensaciones, más allá del tipo de partido, más allá que es importante, pero que ahora no nos va a, el objetivo lo vas a conseguir sumando puntos. és nostra única obsessió.
1: I del costat de l'equip de la Vila de Gràcia, doncs moltíssima il·lusió per intentar mantenir aquestes opcions de play-off. Ara mateix cinquè al conjunt graciang i, per tant, en aquesta zona de privilegi, amb un punt d'avantatge només sobre el Cartagena i dos sobre l'Algeciras. Adai Benítez, tècnic de l'Europa.
6: Un moment maco per la història de l'Europa. Crec que per nosaltres és la segon o tercer millor moment de la història. Això no vol dir tampoc res, però sí que és veritat que l'energia és bastant positiva i bueno, amb una il·lusió que sempre pues, em pot donar una força que a vegades pues, no, és difícil de trobar, i només la situació, i que és veritat que pels jugadors és un moment que pues, no han viscut, perquè aquests jugadors pues, fa 3 anys estaven a tercera o dos, i jo inclús com a entrenador, i pues, és un moment il·lusionant, però amb tota la força del món, amb tota la dedicació i treball que se li ha dedicat a un equip que, però, bueno, pues, que estigui en la situació que sigui, o sigui com sigui, els nostres jugadors no estan acostumats a aquest estadi, a aquest entorn. Llavors, aquest ha sigut el primer any i ens toca viure aquest moment, en aquest moment, i afrontarem la situació de la millor manera possible.
1: 8:41, i qui vol, qui estava buscant pujar a primera federació masculina, jugava avui la tornada de les semifinals del play-off de Sensel al Reus, però se li ha escapat el somni.
2: Havia empatat a 0 a Reus, tenia la tornada al camp de l'Ourense, ha començat dominant l'Ourense, ha pogut empatar Frank Càrbia, però ha acabat guanyant l'Ourense 2-1. Recordem que al Reus li valia acabar guanyant la pròrroga, si hi havia pròrroga, però si haguessin anat a penals, tampoc li valia, per millor classificació de l'Ourense. Per tant, havia de guanyar sí o sí el partit perquè no podia arribar a la tanda de penals, però ni així no ha estat possible i ha acabat perdent per aquest 2-1 i, per tant, doncs, queda eliminat.
1: És una autèntica llàstima, molt condicionat el partit per aquest gol inicial de Rufo al minut 8, doncs, que li ha donat l'1-0 a l'Ourense. Al 31, Frank Càrbia donava esperances amb un gol, amb una molt bona recuperació a la frontal de l'àrea gran del conjunt gallec, empatant el partit, però quan a la segona meitat el Reus dominava, buscava el segon gol per intentar capgirar l'eliminatòria, una contra ha servit perquè Justino al minut 72 fes el 2-1 de l'Ourense, ja no ha pogut aconseguir forçar la pròrroga al Reus i, per tant, doncs s'acaba el somni d'un Reus que, això sí, recordem-ho, havia pujat aquest any a segona federació, per tant ha fet una gesta, podem dir, doncs arribant fins a aquestes semifinals i fent creure a aquesta afició del Reus Redis, un equip de nova creació ara fa uns anys que ha anat pujant i pujant i pujant a mesura que han anat passant les temporades, i avui ha estat a punt doncs aconseguir aquesta gesta de ficar-se a la gran final d'aquest play-off d'ascens a primera federació masculina. Però en qualsevol cas, molt bon paper per part del conjunt roig i negre en aquest play-off, i per tant cal felicitar el conjunt roig i negre per aquesta gesta, un conjunt roig i negre al Reus Redis que comanda el Marc Carrasco, que em diu ara ja l'Albert García, que el tenim en directe a 8:43. Marc, com estàs? Bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Hem tingut tardes millors.
1: Sí. Pel resultat, pel joc, primer de tot, sensacions que et queden després d'aquest partit on finalment aquest 2-1 us deixa fora?
7: No, sobretot dolguts, perquè veníem a competir, tot i el recent ascens i haver-nos posicionat en aquesta categoria una vegada dins el play-off, doncs volíem competir-lo, teníem un desig molt gran, i bé, i això ens deix dolgut perquè som un equip competitiu. Per una altra banda, d'orgull, perquè crec que l'equip durant tota la temporada ha estat un equip protagonista, un equip valent, un equip amb molt desig per oferir bon joc, per anar a buscar els rivals a camp contrari, per assumir riscos, i bé, i orgullosos del que hem fet. Crec que els punts, el Reus ha estat millor en aquesta eliminatòria, però això és futbol, és l'esport, i res, ens aixecarem després d'aquesta derrota i seguirem portant amb molt d'orgull el nom de Reus i l'escut al pit, perquè forma part de la nostra vida i forma part de la nostra sens.
1: Un partit on segurament molt marcat per aquest gol tan aviat de l'Ourense, que us ha anat fer a remolc, però amb el gol de Frank Càrbia, mica en mica, us heu anat recuperant, i a la segona part, quan semblava que teníeu el domini, aquesta contra, no?, ha acabat matant l'eliminatòria.
7: Sí, crec que primers 10-15 minuts la veritat que l'equip li ha costat entrar al partit. Una cop ens hem estabilitzat, ens hem tranquil·litzat, hem començat a ser nosaltres, hem començat a pressionar bé, hem començat a tenir una mica la pilota. Crec que fruit de tota aquesta tranquil·litat i pausa ha arribat el gol de Fran, i sí que després del gol de Fran, i jo crec que de tota la segona part fins al 2-1, crec que el Reus ha estat dominador, ha generat, ha trepitjat àrea. Una llàstima el gol amb la transició, però això també forma part del futbol. No hem estat capaços de dominar aquestes dues accions i res, i ens tornem dolguts i tristos cap a casa, però amb l'orgull d'haver estat valents i d'haver competit molt bé, i crec que d'haver fet mèrits als punts per guanyar aquesta eliminatòria.
1: Acabo, Marc. Potser el gran triomf d'aquest Reus Redis, no ja d'aquest any, sinó dels últims anys, de la feina que porteu fent els últims anys amb els diferents ascensos, és haver recuperat la il·lusió a Reus pel futbol, perquè l'afició estava enganxadíssima.
7: Sí, sens dubte. Crec que el gran objectiu d'aquest equip, un cop vam començar, no només era esportiu, que ha estat increïble el creixement, sinó també la part social. Crec que dies com el de Terrassa, com el del Johan, com el del Narcís, com la Copa del Rei, com partits de la temporada passada del Girona, crec que és espectacular viure la gent com està sobre nostra, l'estima que ens trasllada. Crec que hem crescut de forma gran i estem a l'alçada de les millors aficions de Catalunya i segurament del territori, i res, molt contents per la part de l'estima que ens dona la gent de Reus, dolgut perquè volíem seguir vivint aquesta història, perquè no volíem que acabés, perquè volíem un últim partit a l'estadi de gala, però bé, el creixement no només és esportiu, sinó que també és amb la gent, amb la intensitat amb què la gent de Reus avui s'ha fet aquest projecte seu, i l'equip ja forma part de la seva vida i ens anima i està molt a prop nostre. Per tant, molt feliços per aquesta part també, i orgullosos.
1: Moltíssimes felicitats, Marc, independentment de que avui el resultat no hagi acompanyat, perquè la feina que esteu fent és brutal, i això ho sabeu perfectament, i l'any vinent de ben segur que tornareu a donar guerra. Moltíssimes felicitats, de debò.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I 47, vinga, i un altre, en aquest cas dels les competicions que ens ocupava avui dissabte, era la Lliga Elite. Última jornada de moltíssimes emocions, per dalt, per baix. Ja tenim equips que han aconseguit l'ascens, els que jugaran al playoff, els que baixen. Aquests són els marcadors d'una última jornada apassionant.
2: Sí, perquè encara hi havia moltíssimes coses en joc. De fet, 3 places d'ascens, perquè només hi havia el Sant Feliuenc descendit matemàticament. Els altres 3 equips, doncs, han acabat baixant avui després dels resultats. També ens faltava una plaça de promoció en descens, l'ha acabat aconseguint el Rubí. Anem a repassar com ha anat aquesta última jornada a la Lliga Elite. Empat a 0 entre l'Atlètic Sant Just i el Martinenc. Victòria del Rubí 3-0 davant del Sabadell B. Victòria del Júpiter 0-1 a Castelldefels. El Sant Juan Atlètic a Montcada ha guanyat 2-0 al Prat. L'Horta s'ha imposat 3-2 al Vilafranca. El Manlleu ha guanyat 2-1 al Valls. La Pobla de Mafumet ha superat el Ciutat Cooperativa per la mínima 1-0, i també per la mínima ha guanyat el Sant Feliuenc, ja descendit per 1-0 davant el Sant Mauro.
1: Doncs ja tenim a Sant Joan Montcada campió després de la victòria davant del Prat, i que el Martinenc no hagi passat de l'empat al camp del Atlètic Sant Just. Una victòria al Sant Joan Montcada en aquest partit davant del Prat, que farà playoff al Prat Ràdio. Van Conde.
8: El Sant Juan Atlético de Montcada ha vençut per 2-0 al Prat i assoleix l'ascens a tercera federació. A més, ho fa com a campió de Lliga Elite després dels resultats de la resta de la jornada. Partit viscut amb molta il·lusió i un ambient de gala a Can Sant Joan, i amb nervis segurament més propis de la situació excepcional que no pas del guió de partit. Als 20 minuts, Òscar Muñoz ha avançat el conjunt de Dani Sánchez amb una gran testarrada que ha buscat directament l'escaire de la porteria defensada per Guiseris. Fins a 2 pals, algunes bones intervencions del porter del Prat han evitat el que seria el segon i pràcticament definitiu gol d'Òscar Muñoz al minut 80. Si el primer ha sigut una testarrada de vella factura, aquesta ha sigut una rematada de tisora que ha posat la cirereta al pastís a un gran partit del Sant Juan Atlético de Montcada, i a una temporada que val el premi de l'ascens a tercera federació. Com dèiem, home destacat i heroi del partit, Òscar Muñoz, que als 39 anys viu un nou ascens de categoria.
9: Creo que hemos sido el equipo que más veces ha estado, más jornadas ha estado líder en todo el año. Poco a poco no lo hemos ido creyendo. Hemos tenido algunos baches, hemos tenido la suerte de ponernos por delante. Eso nos daba la tranquilidad que también el empate nos valía. Y bueno, al final pues hemos podido meter segundo y liquidarlo. La chilena hacía tiempo que no hacía o que no enganchaba una también. Y bueno, al final lo importante era que entraran y bueno, han entrado bonitos, pero eso, la gente se lo merecía, el público se lo merecía, la directiva se lo merecía y yo con mi costilla medio rota y medio de todo, hoy era el día, he podido hacerlo con mis goles, cualquiera me valía y nada, súper contento y a ver qué pasa, l'any viene.
8: Ascens històric per al conjunt de Can Sant Joan i cinquena derrota consecutiva per a un Prat decaigut i amb molts problemes d'efectius que haurà de fer un reset el més aviat possible. Finalment ha estat quart classificat gràcies a l'empat del Sant Mauro i la derrota del Castelldefels i s'enfrontarà precisament al Sant Mauro en la primera eliminatòria al play-off. Anada Santa Margarida de Montbui, tornada al municipal Sagnier.
1: I el martinenc també aconsegueix l'ascens. El segon de consecutiu torna a tercera 7 anys després. Després d'empatar 0 al camp de l'Atlètic Sant Just li valia un punt i ho ha aconseguit l'equip de Toni Carrillo, que estava ben content doncs en aquestes declaracions als companys de BTV només acaba el partit.
10: La temporada... és que brillant de l'equip, de menys a més, i la veritat és que hem acabat de la millor manera. Sabíem que veníem un camp on el rival doncs, té molt bon tacte a la pilota, d'un costat d'un altre, és un equip que a casa fa coses interessants, i bueno, hem intentat doncs, jugar junts, buscant alguna contra, i al final doncs, bueno, crec que pràcticament no ens han fet gaire ocasions, i l'equip doncs, ha sigut solvent defensivament, i al final era el que necessitàvem per pujar.
11: Sí, per tots,
10: sobretot pel club. El club, al final aquí estem, el club està per sobre de tot, i la veritat és que el Martinenc jo crec que és una entitat que mereix estar a categoria nacional. Vam vindre aquí amb la il·lusió en 3 anys de poder col·locar l'equip, 3 o 4 anys de projecte, doncs col·locar l'equip a categoria nacional, ho hem assolit i ara doncs, el que hem de fer és gaudir-ho i després ja prepararem la reentrée a la categoria nacional.
1: Doncs felicitats a Sant Joan Mocada i a Martinenc per l'ascens. La Pobla de Mafumet s'haurà de currar al play-off. Optava a pujar directament, però la victòria davant de la Ciutat Cooperativa ha estat insuficient i haurà de jugar al play-off i, en canvi, el seu rival que descent. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
12: La Pobla de Mafumet fa els deures per 1-0 i es queda sense el premi de l'ascens directe i envia la Ciutat Cooperativa a Primera Catalana. Un gol de David Cabezas a les acaballes de la primera meitat ha estat suficient per la victòria poblatana. Una primera part amb joc molt trencat per totes dues bandes, però la Cope tindria una opció claríssima al minut 7 de la primera meitat en un 1-1 que trauria Nahuel Providencial amb el peu. A partir d'aquí, la Pobla mantindria el control del partit i arribaria el premi del gol després d'una gran acció de Carol que se la donava a Cabezas per superar el porter de la Cope i ficar l'1-0 a l'Electrònic. La Pobla tindria dos mans a mans a la segona meitat de Pau Raya i Agus, que perdonaria el 2-0, i la Cope mitjançant Ixam tindria opcions clares per posar l'empat a través de la pilota aturada. Patiria la Pobla als minuts finals l'embestida de la Cope, però acabaria guanyant el partit malgrat que les victòries de Sant Juan Atlético Moncada i l'empat del Martinenc no han donat el premi de l'ascens directe. La Pobla de Mafumet, que és equip de play-off, i haurà de superar l'eliminatòria davant el Rubí.
1: I qui també és, precisament, equip de play-off és el Rubí, que deixa sense premi el Castelldefels amb la victòria del Rubí i la derrota del Castelldefels. Ràdio Rubí, Siscolara.
13: Alegria desfermada al municipal de Can Rosés després que els dos condicionants que s'havien de donar hagin portat a la Unió Esportiva Rubí a la 6ª posició de la Lliga Elite i, per tant, a disputar la promoció d'ascens a tercera ref. Tot després que els 90 minuts guanyessin 3-0 el Sabadell EB en un partit dominat per part del conjunt rubinenc i a esperar durant una estoneta dins del terreny de joc aficionats i jugadors per conèixer el que ha estat al final la derrota del Castelldefels davant del Júpiter i d'aquesta manera complir amb una de les promeses que va fer el Blai Martí quan va arribar com a primer entrenador a la Unió Esportiva Rubí.
14: Recordo el primer dijous que vaig portar el primer entrenament, l'Ivan i el Prestim van dir és una missió difícil però ens hem de salvar, vaig dir tranquils que farem playoff i aquí estem, farem playoff.
13: Han de pensar ja en aquesta doncs, eliminatòria primera davant de la Pobla de Mafumet i sobretot pensant en jugar partits com ara el que s'ha disputat davant del Sabadell IB. Tot i que igualat en els moments d'intensitat i els detallets s'han anat cap al costat de la Unió Esportiva Rubí amb una victòria contundent i que reconeixia el Marc Cabestany, entrenador del filial del conjunt arlequinat, havia estat justa.
14: Sí, el Rubí potser li ha sortit tot de cara, ha aprofitat els nostres errors no portats, els nostres regals, ha mantingut la l'avantatge, fins i tot ha aconseguit el tercer gol, i el resultat és contundent. Avui no hem merescut treure res positiu d'aquí.
13: Si sent a plaça i es permeten a la Unió Esportiva Rubí continuar somiant en una temporada una mica boja, però que acaba bé.
1: Doncs acaba bé, i també pel Manlleu i pel Valls, que continuaran a Lliga Elit. Ràdio Manlleu, Marc Lladom.
15: Bé, doncs l'AEC Manlleu ha guanyat l'últim partit de Lliga Elit de temporada per 2-1 davant el Valls. Estem amb el capità Joel Puntí, que a més avui ha jugat els últims minuts vestint aquesta samarreta, retirant-te. No sé com has vist la victòria, ha tocat gairebé patir fins al final, tot i el 2-0 que havíeu posat al marcador.
16: Sí, havíem de posar emoció fins al final, però amb aquesta afició i amb aquesta grada era impossible que l'equip no salvés.
15: N'heu tremolat, ni des d'inici de partit. Avui era un partit sèrio a casa, que sabíeu que depeníeu de vosaltres mateixos i heu anat a per la victòria.
16: Portàvem tota la setmana que sabíem la importància d'aquest partit. El Manlleu és un equip que ha d'estar a Lliga Elit, i ho sabíem, i sabíem que no se'ns escaparia.
15: I com has fet, et farà sentir bé, entenc, deixar l'equip en aquesta situació, no? Ara que et retires.
16: Sí, no, hauria tingut malsons tot l'estiu, si no. O sigui que molt orgullós d'haver format part d'aquest equip, de que ens ajudessin com ens han ajudat, i molt content de ser un manlleuenc.
15: Doncs res, Joel Puntí, moltes gràcies i que vagi molt bé.
16: A vosaltres.
1: Doncs content, recordem, eh? Sant Joan Montcada campió, Martinenc que també puja a tercera 7 anys després. El playoff el jugaran d'una banda Pobla Mafumet, Rubí i Prat Sant Mauro. L'Horta, que s'ha salvat amb un gol al minut 92, i baixen Ciutat Cooperativa, Júpiter, Vilafranca i Sant Feliuenc. Ens aturarem un momentet, escoltem les notícies de les 9, i a les 9 i 3 acabem de repassar tota l'actualitat del futbol, també el futbol sala, l'handbol, el bàsquet, molts esports, com sempre, cada dissabte i cada diumenge de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local, aquí en el joc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: 10. Són les 9.
1: Nora.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. La cultura torna a conquerir la nit de Catalunya amb una nova edició de la nit dels museus. Des de les 7 de la tarda d'avui fins al dilluns, coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, s'espera superar els 115.000 visitants de l'any passat a l'àrea metropolitana de Barcelona, però n'han de passar per molts d'aquests museus també del nostre país. En uns dies on, a més, els centres farciran amb música, espectacles, visites guiades, tallers i activitats familiars. Escoltem amb Montse Torres, coordinadora dels museus municipals, que precisament busquen també arribar al públic no habitual.
4: Enguany hem fet efectivament una aposta per programar activitats d'interès del públic més jove. N'hem identificat una trentena d'activitats programades pels diversos centres per atraure doncs, aquest públic que habitualment no és usuari, habitualment no visita tant els nostres centres.
3: La nit dels museus s'ha consolidat com una de les grans cites culturals de l'any i és una iniciativa que també es fa a la resta d'Europa. I en política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dedicat la seva darrera intervenció al viatge a Califòrnia reivindicant l'humanisme, el multilateralisme i els igualitarismes. I ho fa des d'un dels feus polítics de més oposició a la del president dels Estats Units, Donald Trump, i després d'haver-se reunit amb l'oposició que li fa al govern californià. Escoltem a Salvador Illa, qui també ha defensat el talent català.
5: Balanç positiu, sortir al món sense complexes, evitarà amb ambició, amb humilitat. Nosaltres no hem de dir cap actitud arrogant, però tampoc hem d'estar arrogants ni tancats a casa. Sortir al món amb ambició, insisteixo, explicant el que és Catalunya i fer la nostra contribució.
3: I parlem en política, però tornant a casa nostra, la CUP ha retret a Esquerra i Comuns que donin suport als pressupostos de la Generalitat enmig de les vagues entre metges i professors. Precisament el sindicat de mestres USTEC també ha reclamat als dos partits que incloguin a l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents. I parlem ara de successos, ja que la conductora d'un turisme ha mort aquesta matinada en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic. És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes. Hi ha en cultura unes 30.000 persones, segons els organitzadors, han omplert el Parc del Fòrum aquest dissabte en el 150è aniversari d'Estrella Damm. La companyia cervesera ha convocat una destacada representació de la música catalana pop-rock i urbana del moment. I precisament el premi, també repassant a Barcelona, el premi a la millor pel·lícula del Docs Barcelona 2026, que és per Amazomania. I ara mateix en esports ha començat la Copa de la Reina de Futbol, que el Barça i l'Atlètic de Madrid estan jugant. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: d'un corna. Abans l'Europa ha estat a punt d'empatar un altre cop amb un gol olímpic de corna. La setmana passada ja en va fer dos. I, de la seva banda, el Sabadell continua empatant a 0 i l'Atlético Madrileño està guanyant a Elda. Per tant, ara mateix, el Sabadell seria tercer. L'Nàstic fora de descens i l'Europa, de moment, manté plaça perquè els seus rivals directes, Cartagena i Algeciras, també estan perdent els seus partits. Vinga, i en bàsquet, estàvem parlant de la tercera FEB, de les eliminatòries prèvies a la fase final, a partit únic. Vic i Mollet, que estaven en un partit molt igualat, però abans hem pogut seguir-ho a les televisions locals també i a la plataforma La Xarxa Més. Mollerussa i Navàs han jugat aquesta tarda.
1: Recordem que el Mollerussa havia perdut la fase de campions i quedava repescat en aquesta següent ronda d'11A que va guanyant el Navàs per 82-67. És una ronda a partit únic, per tant, doncs passa a la final on espera el rival que sortirà del partit que s'està disputant entre el Vic i el Mollet.
0: Doncs així estan les coses. Anem a veure doncs com ha anat aquest partit entre Mollerussa i Navàs. Jordi Cochran.
2: Victòria del Mollerussa per 82-67 davant del Navàs, una victòria que suposa la classificació del conjunt del Pla d'Urgell per la fase final del play-off d'ascens a la segona FEB. Una victòria de l'equip lleidatà que ha començat un partit molt igualat en què fins i tot el Navàs s'ha posat per davant en el marcador, però després el Mollerussa que ha aconseguit revertir el resultat i tenir una diferència al voltant de 10 punts que han anat mantenint durant tot el partit, que finalment han aconseguit aquesta victòria per 82-67. Martí Duc, jugador del Mollerussa, per valorar aquesta victòria. Un partit, sens dubte, Martí, que heu competit de principi a fi i que heu aconseguit guanyar. Com ho valores?
3: És un premi enorme, que el que busquem, el que portem buscant tota la temporada, des del primer dia que vam començar a treballar. És veritat que és el primer any del club a la categoria, però clar, quan veiem que estem en bones posicions ho volem allargar i bueno, ara volíem arribar aquí amb opcions reals. Al final sí que preferíem guanyar la setmana passada, no? però sabíem que també teníem aquesta segona bala a la recàmera i l'havíem d'aprofitar, per tant, molt contents.
2: Un partit que podria ser el rebot a favor vostre, una de les claus?
3: Doncs sí, en contra del que, o sigui, per contra del que semblava que podia passar, no? Amb els seus pivots tan atlètics i nosaltres amb la baixa sensible de dos jugadors que ens ajuden un munt, tant el Connor com l'Enguba, hem sigut capaços de controlar molt bé el rebot, sobretot el defensiu, i no hem permès segones oportunitats, inclús no hem agafat bastant defensius. Per tant, sí, sens dubte el rebot ha sigut una clau que ens ha donat mig partit segur.
2: I també en el dia d'avui el poliesportiu aquí a Mollerussa ple de gom a gom d'aficionats, un fortí el que heu fet durant tota la temporada i avui un dia més.
3: Les cites importants no fallen mai. Sí que és veritat que durant l'any potser no hi ha hagut tanta gent, però sempre hi ha hagut gent, sempre ens han animat i ens han recolzat i nosaltres així ho hem sentit. Però és veritat que, clar, si ho compares amb aquestes dues últimes cites a casa, la gent és el factor diferencial que al final ens ha donat aquest plus.
2: I ara, per això, classificats per la fase final, quin és l'objectiu que us marqueu?
3: Home, ja que hem arribat aquí, intentarem pujar, no? Ja que hi som. Sí que és veritat que és complicat, perquè jugarem contra tres equips més que seran d'un gran nivell. I bueno, hem d'anar, pues, bueno, jo et diria sense por, ja no tenim res a perdre, és anar a disfrutar del nostre bàsquet, fer el nostre bàsquet, jugar amb els que siguem molts o siguem pocs, i a donar-ho tot, i segur que si seguim fent en aquesta línia, que és la que hem fet tot l'any, doncs acabarà arribant la victòria.
2: Aquesta victòria del Mollerussa, que suposa la seva participació en la fase final del play-off d'ascens a la segona FEB, que serà del 28 al 31 d'aquest mes, encara amb una seu per definir.
0: 9:34 minuts, novetats importants a la Copa de la Reina. Marca el Barça.
1: Sí, ha marcat el Barça el segon gol. Esme Brooks ha fet el 2-0 davant l'Atlètic de Madrid, però ara mateix tenim revisió del VAR. L'àrbitre està revisant aquesta jugada. Veurem què acaba opinant de tot plegat, perquè ja fa una estoneta doncs que està revisant aquesta acció des de diferents punts de vista. Veurem si acaba pujant el marcador o no. Ara sembla que s'apropa l'altra companya, la Linier, però veurem doncs què acaba passant. De moment aquest 2-0 ha fet el segon Esme Brooks.
0: Doncs de seguida resolem la incògnita, però primera federació masculina, novetats importants. Primera, el Betis fa el segon davant del Tarazona, perd el Tarazona, però hi ha novetats a Tarragona. Tere Ortega.
4: Hi ha un resultat que no li val al Nàstic per sortir del descens, i és que ha marcat Jordi Cano. Això vol dir que ha marcat el Club Esportiu Europa. Ho ha fet al minut 30 d'aquesta primera part. El Nàstic s'havia avançat a l'11 a través de Marcos Baselga, però al 30 ha arribat el gol de l'equip del barri de Gràcia, Jordi Cano, qui no, el seu 20è gol, i de moment empata un al marcador. Corre el minut 35 de la primera part, Nàstic 1.

0: Ha marcat Marcos Baselga, Club Esportiu Europa 1, gol al 30 de Jordi Cano.
1: Doncs empaten a 1, això reformaria una miqueta més la cinquena posició de l'Europa perquè estan perdent els seus rivals directes, Cartagena i Algeciras, i com dèiem, ara el Nàstic tornaria a caure al descens malgrat que el Tarazona està perdent. Com s'ha resolt al final el tema del gol de la Copa de la Reina?
2: Doncs ha acabat pujant al marcador el gol d'Esme Brooks, feia estoneta que estaven revisant, però finalment doncs sí puja i per tant el Barça domina per 2-0.
1: Mare meva, com està el vespre en aquest dissabte 9:36.
3: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, són les 9:36. Anem a parlar també de futbol sala. A la primera masculina, 30a jornada, la última, amb aquests marcadors per als dos equips catalans.
2: Doncs tenim un empat a 4 entre Indústria, Santa Coloma i Jaén, i això fa que l'Indústria hagi quedat fora del play-off. A 2 punts del Valdepeñas i a 3 de Jaén i Manzanares. Queda fora i, a més, avui es tancava un cicle, final d'un cicle, perquè Vicenç García deixa de ser el president de l'entitat. A més, Xavi Closas deixa de ser l'entrenador i molta part de la plantilla, bona part de la plantilla, doncs també acabava aquí el seu cicle com a jugador de l'Indústries. Per tant, tanca d'aquesta manera, amb aquest 4-4 i fora del playoff, el cicle per l'Indústries.
1: I a la Barça, que ha empatat la pista d'Oparrulo, acaba primer i jugarà el playoff contra el Valdepeñas. Es quart de final, primer partit, 29 de maig, al Palau Blaugrana. Javi Rodríguez, tècnic blaugrana, analitzava així tot plegat.
4: La Liga regular, perdón, creo que ha sido de sobresaliente, hacía años que el Barça no ganaba la liga regular. Creo que hemos hecho una liga regular, como te digo, increíble. Y en el partido de hoy, que es lo que nos interesa más, que porque eso yo creo que ya hemos hablado, bueno, te puedo decir que estoy muy contento con la aportación de los chicos del filial. Hoy, por circunstancias, hemos venido con cinco jugadores del filial, más Lucas Granda, que está a caballo entre primer equipo y filial. Bueno, hoy era un cómputo general todo bonito, emocionante, que tenía que terminar con un partido por lo menos con goles y que no fuera soso y aburrido.
1: Doncs això pel que fa al futbol, i hi ha més novetats a la final de la Copa de la Reina.
2: Sí, després d'un córner que havia centrat Clàudia Pina, una jugada un pèl enrevessada just davant de la portera, doncs ha acabat amb la pilota als peus de Salma Paralluelo i ha aconseguit fer pujar al tercer al marcador el Barça, que ja té pràcticament doncs encarrilat aquest títol amb aquest 3-0 davant l'Atleti de Madrid, i això que no hem arribat ni al temps de descans.
1: Déu-n'hi-do, fent valer la seva superioritat aparent i el seu favoritisme, la seva condició de favorit al conjunt blaugrana. I a tot això, més futbol sala, primera femenina, 28a jornada, el Penyes-Plugues, que s'apropa una miqueta més a la possible salvació, i Mamut Les Corts, que no l'acaba de tancar.
2: Sí, perquè en aquestes últimes jornades el Penyes-Plugues va sumant, i avui 3 punts més, en 2-1 davant de l'Alcantarilla, i ja està 3 del Ceuta, que és qui marca doncs la permanència. I en canvi el Mamut Les Corts, doncs en les últimes jornades no li estan anant massa bé les coses, i encara no té matemàticament assegurada la seva continuïtat a primera femenina. Ha perdut davant l'Ourense per 1-3.
1: Doncs el Penyes-Plugues a només 3 puntets de la salvació, mica en mica va retallant aquest desavantatge que tenia, i això fa estar molt contenta la seva capitana Pilar Ribas.
5: Molt contenta per la victòria, crec que al final nosaltres sabíem que per seguir tenint opcions avui havíem de guanyar, i més sobretot doncs, després de que Ceuta empatés. Crec que ens ha costat una mica potser entrar al partit, una vegada ja hem començat i estàvem ja una mica més ficades, hem tingut bastantes oportunitats. Crec que la primera part hem sapigut sobreposar-nos, doncs aquelles també han tingut les seves, però que hem sapigut patir, i la segona sí que crec que ens ha costat bastant, però bueno, sabíem que al final els 4 partits que ens quedaven des de que vam marcar-nos nosaltres, sabíem que serien molt durs, sabíem que ens tocaria patir, i la veritat que ho estem fent així. Intentem gaudir d'aquest procés tot el que podem, intentem estar juntes.
1: I més novetats a Primera Federació Masculina. Gol del Múrcia al camp del Torremolinos. Són dos rivals directes del Nàstic. Això faria que, com a mínim, el Nàstic es cursés diferències respecte a Tarazona a un punt i Torremolinos a 2. El Murcia sí que s'escapa. I marca el Cartagena a Eivissa. 1-2 continua, 2-1 continua perdent el Cartagena, rival directe de l'Europa, que amb l'empat davant del Nàstic de moment manté la cinquena plaça. Déu-n'hi-do. El Sabadell continua 0-0 i l'Atlético Madrileño guanyant a Elda. Per tant, ara mateix el Sabadell cau a la tercera posició. Vinga, 9:41. Començàvem el programa. Un dels primers arguments informatius era la competició europea femenina de waterpolo, i ara és moment de passar a parlar de les masculines, i en aquest cas domèstiques. De la divisió d'honor masculina, semifinals, segons partits, el millor de 3. Ja tenim un finalista, i l'altra eliminatòria de semifinals que encara estarà pendent de resoldre's.
2: Sí, el finalista és l'Atlètic Barceloneta per la via ràpida. 2 victòries en 2 partits. Avui ha tornat a superar el Terrassa 11-17 i, per tant, doncs ja és a la final d'aquest play-off pel títol. Espera rival, perquè a l'altra semifinal s'enfrontaven Barcelona i Sabadell. El primer partit va guanyar el Barcelona i avui ha guanyat el Sabadell per 4-7 i, per tant, l'eliminatòria està empatada i tot es decidirà el tercer partit.
1: El play-off per la plaça europea es jugava en la tornada de les semifinals.
2: Tornada de semifinals. Ja havia guanyat l'anada per 11-20 al Mataró i avui ha tornat a guanyar davant del Rubí per 19-9. Per tant, el Mataró passa a la final. L'altra eliminatòria entre Sant Andreu i Lleixeide l'ha superat el Sant Andreu. Ha guanyat 15-12 davant Lleixeide. Lleixeide a l'anada havien quedat 14-13 d'un únic gol de diferència, però havia perdut el Sant Andreu. Per tant, ha pogut capgirar aquesta eliminatòria a la seva piscina. Per tant, aquesta final serà entre Mataró i Sant Andreu.
1: Doncs el Mataró, que ha fet valer la lògica i ha tornat a guanyar de golejada. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
6: El Solar Tradex Centre Natació Mataró s'ha classificat per disputar la Conference Cup de la temporada que ve després de derrotar el Club Natació Rubí per 19-9 en el partit de tornada de les semifinals del play-off per Europa. Els de Víctor González ja havien superat el quadre vallesà per un clar 11-20 a l'anada, un avantatge de 9 gols que convertia el maig d'aquest dissabte en poc menys d'un tràmit. L'equip de Víctor González ha saltat a la piscina amb aquesta mena d'assegurança de vida, però sense la voluntat de relaxar-se excessivament. I és que a la temporada dels mataronins encara li queda l'eliminatòria per decidir el cinquè lloc final. El primer quart s'ha saldat amb un clar 3-0 per als locals amb gols d'Adrián Magdiñá, Lluc Bertran i Hugo Castro. Més igualat i també més entretingut ha estat el segon període. El Club Natació Rubí s'ha posat les piles i s'ha mostrat molt més efectiu de cara a porteria. El parcial de 5-6 n'ha estat una prova prou clara. El descans hi arribava amb un 8-6 favorable al Mataró. L'eliminatòria estava prou decidida, però el partit havia guanyat molts enters. A la represa, la resistència del Club Natació Rubí ha començat a flaquejar. La fluidesa del segon quart s'ha esvaït i el Solar Trades ha anat augmentant progressivament el seu avantatge en el marcador fins al 13-8. En l'últim període, els vallesans han abaixat els braços definitivament. Parcial de 6-1 en els últims 8 minuts per arrodonir el definitiu 19-9. A destacar, els 5 gols d'un endolladíssim Adrián Magdiñá. El Solar Trades entre Natació Mataró s'enfrontarà al Club Natació Sant Andreu a la final d'aquest play-off pel cinquè lloc, després que els barcelonins hagin superat Lleixeide de Tenerife a l'altra semifinal.
1: I, mare meva, quina ocasió ha tingut ara Jordi Cano davant del porter. Que bé, Rebollo, com ha aturat, tot i que em sembla que al final l'àrbitre havia assenyalat fora de joc. Atenció, perquè hi ha el segon gol del Murcia a Torremolinos, per tant, un rival del Nàstic està perdent, i l'Eldense acaba d'empatar davant de l'Atlético Madrileño. Això vol dir que l'equip alacantí tornaria a ser primer, el Sabadell segon, a un puntet. Amb un gol del Sabadell ara mateix se situaria líder novament de la categoria. Mare meva, com està tot plegat en aquesta primera federació masculina. Vinga, són 9:45. Hem de parlar també d'hoquei patins. Començàvem parlant de la Copa de la Reina, però hi ha competicions masculines també. En aquest cas, hoquei lliga masculina. Primers partits, el millor de 3 dels quarts de final, i ja tenim alguns resultats.
2: Sí, ja tenim alguns resultats definitius, perquè ja han jugat 3 de les 4 eliminatòries del quarts de final. El Barça ha guanyat el Noia 2-1. El Liceo ha superat el Pons Lleida 3-2. I el Reus ha guanyat el Calafell per 1-8. Recordem que això és el millor de 3 partits, ja semifinals i final, el millor de 5, però de moment que és eliminatòria, doncs el millor de 3, per tant, agafen avantatge Barça, Liceo i Reus, que a més el Reus doncs disputarà el segon partit com a local i està capaç de guanyar a la pista del Calafell demà a les 6 de la tarda, Igualada-Voltregà.
1: Doncs déu-n'hi-do com estan les eliminatòries. El Barça li ha costat més del compte davant del Noia, que ha plantat cara a Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández.
7: Bona tarda, el Noia Freixenet ha estat molt a prop de donar un ensurt de mort al Barça aquesta tarda en el primer assalt de la ronda de quarts de final dels play-offs pel títol de l'Hockey Lliga. Els adorinencs han completat un gran pla de partit ofegant l'atac del conjunt blaugrana durant molts minuts i donant molt poques concessions que l'han permès mantenir-se dret en el partit fins al darrer segon. En la primera meitat el Barça, que no podia comptar amb Sergi Llorca, baixa per lesió, no ha aconseguit superar un Noia molt ordenat i amb un gran compromís defensiu. El duel, que marxaria al descans amb empat sense gols, ha començat a desequilibrar-se per detall ja a l'inici de la represa. Amb una jugada de mala sort, visitant que Cervera aprofitava per avançar a l'equip de Ricard Ares. Poc després, Alabart exhibia la seva qualitat des de la falta directa per ampliar la diferència a dos gols. El Noia, en diverses aparicions, ha pogut entrar en la lluita pel triomf, malgrat que el gol que deixaria el 2-1 final no arribava fins a dos minuts de l'acabament gràcies a l'encert del capità Aleix Esteller. D'aquí una setmana a l'Ateneu, segon partit de la sèrie amb un Noia que intentarà allargar l'eliminatòria. Carlos Cortijo, entrenador del conjunt sadorinenc, mostrava la seva satisfacció per l'actitud i la imatge del seu equip al Palau Blaugrana.
8: Sí, bueno, ya sabes, jugamos contra todo un Barça que viene a hacer una Champions muy importante, con jugadores bueno, de mucha calidad. Y bueno, yo creo que hemos hecho un gran partido, el partido que tocaba para poder ganar aquí. Y lo hemos llevado, los jugadores lo han llevado hasta el final a la perfección. Y bueno, ya hemos tenido opciones de poder ganar el partido. Al final se llevan ellos el resultado. Y pensando en positivo, pues bueno, nos da seguridad y nos da fuerza para afrontar el partido en el Ateneo. Yo creo que ha sido un partido muy igualado. Yo creo que no en ningún momento nos hemos sentido superados. Y bueno, hemos hecho el partido que tocaba. La clave hubiese sido ponernos por delante, porque igual allí se hubiesen precipitado. Creo que hemos tenido opciones. Recuerdo un de Xavi Costa, recuerdo un 3x2 así también, claro que podíamos haber ejecutado, no han podido ser. Y luego al final, bueno, pues nos hemos metido en el partido con el gol quedando poquito y con el power, pues hemos tenido opciones también claras de haber podido empatar el partido y no a la prórroga. No ha podido ser, pero bueno, estoy muy orgulloso de todos mis jugadores. Han hecho un esfuerzo brutal. Jugar en esta pista contra este equipo no es nada fácil. Y ya necesitábamos, a pesar del resultado malo, necesitábamos una alegría, en sobre todo de confianza individual y confianza de equipo. Y bueno, y se han demostrado, nos hemos demostrado que podemos competir con los mejores.
1: Doncs això deien des de Sant Sadurní, de la banda de la Barça, el tècnic Ricard Ares, doncs, que feia referència a l'estil de joc del seu rival.
9: Sí, molt content per la victòria, 1-0. El play-off va de guanyar i de continuar en la competició, i és el que hem fet. És cert que ja sabíem que el Noia ha vingut a fer aquest partit d'arribar als passius des del minut 1, I bé, doncs, el hockey actual, les normes actuals donen per jugar d'aquesta forma i no és fàcil, has de ser efectiu per desbloquejar els marcadors. Ens ha costat una mica, però al final supercontent per la victòria i per l'1-0 en l'eliminatòria.
10: El primer partit de play-off, sabíem que volíem aquest punt, cada partit ara és una final. La veritat és que l'equip ha estat molt sòlid, han resultat 2-1. Però penso que l'equip ha estat bé, ha estat sòlid, tot i que volem més i seguir aquesta línia.
1: Vinga, a 9:49 minuts, més hoquei patins, perquè avui es resolia l'hoquei Lliga Plata, tant el grup nord com el grup sud. El grup nord, així estan les coses.
2: Sí, amb aquests resultats d'aquests partits, ja un partit jugat dimecres a Sant Cugat a 6, a Reus a 5. El duel entre el GEC i el Tordera ha acabat 5-2, ja jugat avui, com la resta de partits. Companyia de Maria 3, el Picat 5, l'Alpicat acaba perdent la categoria. El duel entre el Lloret i el Mataró ha acabat 4-7, Dominicos Vic 4-2 favorable al Dominicos i el Jolasset amb el Lleu 3-5. Això, amb aquests resultats, donava l'ascens directe a l'hoquei Lliga Masculina al Manlleu i la segona posició pel Lloret en promoció d'ascens, intentant doncs lluitar en aquesta promoció d'ascens per pujar de categoria. Però el Lloret ha protestat l'acte per alineació indeguda del Mataró i té dos dies hàbils, és a dir, dilluns i dimarts encara de temps, doncs, per acabar presentant recurs. D'acabar presentant recurs i que tirés endavant, doncs el Lloret podria sumar els 3 punts i veuria com acaba aconseguint l'ascens directe, doncs, a l'hoquei Lliga Masculina, i el Manlleu seria qui hauria de jugar la promoció d'ascens amb el segon classificat del grup sud.
1: Així estan les coses pel que fa a l'hoquei Lliga Plata. Són les 9:51. Vinga, anem a parlar breument també d'un parell d'esports més.

0: Doncs això, el grup nord, d'hoquei Lliga de Plata, que jo volia córrer massa. Hem de parlar també del grup sud, que també va acabar avui.
1: Sí, acabava avui. L'Igualada B ja era líder i havent aconseguit doncs, la primera posició, l'Alcorcón acaba perdent la categoria i aquests són els resultats. Girona 5, Alcobendas 6, Alcoi 7, Barça Atlètic 4, Palafrugell 0, Vendrell 5, Alcorcón 5, Vilafranca 8, Espanyol 4, Igualada B 6, Congrés 5, Olot 2. Recordem que l'Espanyol, doncs un recurs que havia presentat, li han acabat traient 3 punts. Per tant, això abans de l'inici de la jornada ja donava el Vilafranca la segona posició i, per tant, serà el Vilafranca qui jugui la promoció d'ascens. L'Igualada B ocupa la primera posició. Evidentment, no pot ascendir a l'hoquei Lliga masculina perquè ja hi ha el primer equip. Veurem què fa l'Igualada B amb aquesta plaça, que és seva, i doncs veurem què n'acaba fent.
0: Molt bé, i breument hem de repassar també en handbol. Avui acabava la Lliga pel Lleida, la divisió d'honor or femenina. I en aquest cas a l'hoquei Herba, a la divisió d'honor masculina, demà diumenge tindrem els partits de la 21a jornada, tant a la divisió d'honor masculina com a la femenina.
1: Doncs amb aquests partits, a les 12, Atlètic Terrassa-Polo, a 3:15, Igara-Campo, a 3:15 també Taburiente-Terrassa, a la 1, Júnior-Barça. Això pel que fa la divisió d'honor masculina.
0: Doncs vinga, 9:52, ronda final. Vinga, anem a repassar marcadors ara mateix a aquesta hora de la nit. Futbol, Copa de la Reina, descans pel Barça.
1: El Barça està guanyant per 3-0, ja força encarrilada aquesta final davant de l'Atlètic de Madrid. Veurem si suma el títol, seria el tercer de la temporada, la tercera Copa de la Reina consecutiva i la dotzena de la seva història.
0: A la primera federació masculina, descans a Tarragona, Ter Ortega.
2: Ha acabat la primera part, completat els primers 45 minuts, una primera part trepidant amb gol del Nàstic i gol del Club Esportiu Europa, acabat amb el resultat d'empat a 1. S'avançaven els granes a través d'un gol de Marcos Baselga. Al minut 11 de la primera empatava l'Europa al 30 a través de Jordi Cano. El Nàstic que no li val de moment aquest empat. Els jugadors al vestidor, temps de descans aquí al nou estadi Costa Daurada.
0: Perfecte, demà ens expliques com ha acabat el partit i escoltem protagonistes. Gràcies, Ter. Bona nit.
2: Bona nit, fins ara.
0: I el Sabadell, què està fent?
1: Doncs ja està el temps de descans del Sabadell davant l'Antequera. De moment no hi ha gols, 0-0 al marcador.
0: De moment el Sabadell seria segon, perquè el Dense i l'Atlético Madrileño estan empatats. Estaria segon a un punt de l'Eldense. Si marca el Sabadell, de moment se situaria líder. I l'empat al Nàstic i a l'Europa deixa l'Europa cinquè, per tant manté de moment plaça de playoff i de fet augmentaria una miqueta més l'avantatge respecte al Cartagena, que està perdent 2-1 a Eivissa, i respecte a l'Algeciras, que està perdent 0-1 amb l'Hèrcules. I a la zona baixa el Nàstic continua en descens malgrat aquest empat i malgrat que estiguin perdent Tarazona i Torremolinos, rivals directes. D'altra banda, en ja us ho diré, en bàsquet, Lliga ACB, la Manresa, què està fent?
1: Està guanyant 46-39 davant Casademunt Saragossa.
0: I a la tercera FEB, eliminatòria prèvia a la fase final, a partit únic, estava molt emocionant aquest Vic Mollet, Ràdio Vic, Pep Portet.
3: Doncs segueix així, perquè tot aquest darrer període està igualadíssim. El resultat, estem empatats fa uns segons a 67, en aquest moment 68-70, s'ha posat per davant el conjunt del Mollet quan queden 2 minuts i 43 segons perquè s'acabi el partit. Com diem, molts nervis, i de fet els nervis estan protagonitzant aquestes últimes accions moltes vegades. 3 tirs lliures pràcticament consecutius, una tècnica i 2 tirs lliures acaben de fallar els biguetans en la darrera acció, en un moment en què tenien la possibilitat de marxar de 6 punts, i com diem, tot obert aquí al pavelló del Castell d'Emplanes, 2 sobre ara el conjunt del Mollet, 2:40 perquè acabi aquest partit.
0: Perfecte, doncs demà ens expliques a la crònica com acaba el partit. Gràcies, Pep. Bona nit.
4: Bona nit.
0: I més bàsquet, fase d'ascens a Lliga Femenina Challenge, anada de la segona eliminatòria. Què fa el GEC a Lleó?
1: Doncs està perdent de 21 punts, a 70-49. El partit ja es troba en el darrer quart.
0: Déu-n'hi-do com estan les coses en un dissabte on el Vilassana s'ha classificat per la final de la Copa de la Reina. Jugarà demà a la 1 contra el Telecable a Gijón. Això ens deia la jugadora Maria Porta.
5: Bé, l'accés a la final ha estat dur. Sabíem que seria un partit difícil. Ens costaria moltíssim, però bueno, amb moltíssima il·lusió, treball i sacrifici hem arribat, hem pogut superar-les i ja pensant en demà, que queda moltíssim i que no hi ha res aconseguit encara.
0: Doncs demà us expliquem com va la final de Vila-sana i moltíssimes coses més. Ana Freixa, gràcies. Bona nit, déu-n'hi-do.
1: Bona nit, Ignasi. A recuperar-se. Aquest tram final de temporada.
0: A recuperar-se. Fins aquí l'enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local. Albert García, la producció, Roger Marca, el control de so. És que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà!

0: La xarxa de comunicació local.
1: La Cami era la veïna, va venir un dia...
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Adrià Jurado. Un home ha mort a trets aquest vespre en ple carrer al districte de Sants Montjuïc de Barcelona. La divisió d'investigació criminal dels Mossos investiga en aquesta mort violenta que s'ha produït al voltant d'un quart i cinc minuts de 8 del vespre al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port. Segons diferents testimonis, l'autor dels trets ha marxat caminant, sense fugir, corrents pel carrer de la Química en direcció a la Gran Via. La investigació dels Mossos està sota secret de les actuacions. Al lloc s'hi han desplaçat diverses unitats de seguretat ciutadana i el sistema d'emergències mèdiques, que hi ha enviat 5 unitats. En arribar-hi, han constatat que la persona estava morta. I en política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la seva darrera intervenció pel viatge a Califòrnia, ha volgut també fer una defensa del talent català pel món. L'escoltem.
2: Balanç positiu, sortir al món sense complexes, evidarà amb ambició, amb humilitat. Nosaltres no hem de tenir cap actitud arrogant, però tampoc hem d'estar arrogants ni tancats a casa. Sortir al món amb ambició, insisteixo, explicant el que és Catalunya i fer la nostra contribució.
1: I ho ha fet des d'un dels seus polítics de més oposició, el president dels Estats Units d'Amèrica, Donald Trump, i després d'haver-se reunit amb l'oposició que li fa el govern californià. I parlem de successos, ja que l'Institut d'Assistència Sanitària ha acomiadat un treballador de l'Hospital Santa Caterina de Salt, al Gironès, després d'una investigació per un presumpte cas d'assetjament sexual. Els fets van tenir lloc el novembre del 2024. Les víctimes, una desena, segons el Diari de Girona, lamenten que les mesures són insuficients i que encara hi ha abusos. I en cultura, aquesta nit torna a conquerir la Nit dels Museus Catalunya amb una nova edició d'aquest esdeveniment. Escoltem a Montse Torres, coordinadora dels museus municipals, que precisament busquen també arribar al públic no habitual.
3: Enguany hem fet efectivament una aposta per programar activitats d'interès del públic més jove. N'hem identificat una trentena d'activitats programades pels diversos centres per atraure aquest públic que habitualment no és usuari, habitualment no visita tant els nostres centres.
1: I unes 30.000 persones, segons els organitzadors, han omplert el Parc del Fòrum aquest dissabte en el 150è aniversari d'Estrella Damm. La companyia cervesera ha convocat una destacada representació de la música catalana pop-rock i urbana del moment. I en esports, el Barça juga avui la final de la Copa de la Reina del Futbol contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. Per ara, el resultat del maig és de 3-0, favorable a les blaugranes. I per una altra banda, el Primera Federació Derbi Català. L'Europa i el Nàstic empaten en el camp del nou estadi de Tarragona. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: En el capítol anterior.
1: Són uns ulls en una paret? Què és el que està veient?
2: No és ben bé. El que tu percebies com a paret, en realitat, és la seva closca. I el que s'anomena Amber Hulk té tota la intenció d'atacar-vos.
1: Amb el meu estoc deixaré anar dues estocades ràpides intentant buscar punts febles. Serà un 16?
2: Nope.
3: Uf. Amb un 16 no li donem.
2: No.
3: Vull tirar a engrandar, reduir.
2: Doncs li toca el bitxo. Intentarà atacar el nostre espadatxí preferit amb un 27.
1: Sí, un 27 em dóna, em temo.
2: Intentarà enganxar-te com amb la pinça que té i amb la mandíbula anirà amb el Mendel amb un 27.
4: Joder, macho.
2: Jo crec que li dona.
4: Això ho recordaré.
2: Joder, si ho recordaràs. Et dona 12 punts de mal tallant.
1: Auxili.
4: El miro directament als ulls, li dona una mica la seva atenció i li dic, tu l'hora fatal, la le... I bueno, psicològic el mal, no sé si... Sí, especialment dèbil el mal psicològic.
2: Haurà d'anar a teràpia.
1: Arribarà a casa avui la perra, en plan, traient-se li s'agrada les dents.
4: Avui
1: l'hora. Mirarà la seva parella, en plan, tu creus que em fa mal olor l'alè? És que m'ho han dit avui, m'he quedat molt pillat.
2: Si ho recordeu, teníem l'Isar, la nana i el Mendel, juntament amb tot un grup de gent, no paro de dir-ho, semblem un acudit, gairebé tots presoners, n'hi ha algun que no. Mendel? Hi ha una persona que no era un presoner.
4: Hi ha una persona que no era un presoner, sinó un presonador.
2: Que van córrer cames, ajudeu-me, cap al nord de l'assentament Drow. I la vostra idea, si no m'equivoco, era anar cap a Blinkdenston, que és territori nom?
3: Sí.
2: Uh-huh. I recordem que n'hi ha uns quants de noms que us acompanyen. Si no m'equivoco, són tres els noms que van en la vostra comitiva, per dir-ho així. Pel camí, en unes ruïnes que us van encuriosir, vau patir l'atac d'una bèstia enorme i d'ulls hipnotitzants que us va recordar els perills que us podeu trobar. Després de vèncer-la, això possiblement és l'espoiler del capítol que sortirà avui, però no passa res, en algun moment ens havíem d'encavalcar, és el que hi ha. Vau veure algú que passejava amb certa parsimònia pel camí que vosaltres mateixos seguíeu.
1: El peix, el Quotoa.
2: I en aquest moment ens havíem quedat.
4: No hem descansat ni res, no?
2: Acabàveu de vèncer una bèstia i el que sí que us ha passat és que heu fet el Pokémon i heu pujat de nivell.
3: Sí.
2: Llavors, ara som oficialment nivell 4, si no m'equivoco.
3: Bien! Sí.
2: Visca, visca! Quina il·lusió! I res, aquesta és la vostra situació. Esteu encara dins de les ruïnes. A tu t'havien pagat molt fort, que jo sí. Recordi... perquè vas entomar pràcticament tots els cops del bitxo.
1: Pa, això estoy. Els lluitadors fan això.
2: I...
4: Pregunta.
2: Digui.
4: Ara que ho acabo de pensar, si em pugen els punts màxims de vida, em puja també la vida? Clar, jo estic ferit ara també.
1: Sí.
2: Clar.
4: Puja això mateix. Puja...
1: Però et puja el que ha pujat al màxim.
4: Bé, pues ja està.
1: O sigui, no et cures senzillament.
2: O sigui, si estiguessis al màxim, tindries un nou màxim. O sigui, tindries el màxim un altre cop, però... doncs això. Llavors, aquesta és la vostra situació. Esteu per allà. No us vau barallar tots amb la bèstia, perquè alguns havien anat per la zona doncs, a intentar buscar alguna cosa més, a investigar una mica o tal, i vau ser vosaltres tres. L'Eldet, que va arribar amb retard. Va arribar amb retard i va ser molt autodestructiva. La nana, Eldet, va venir també amb vosaltres.

0: poder parlar amb ell perquè...
1: És veritat, no em recordava. Quina gràcia.
0: Sí, no ens va dir tampoc res super rellevant, crec.
2: Van demanar-li si hi havia cossos d'aigua, però van demanar-li si...
0: Sí.
2: Però no recordem les respostes, així que suposo que no...
3: No ens va dir res interessant.
1: No, no,
3: és bàsicament un animal salvatge, llavors...
0: Vale. Vale.
1: I la resta, doncs, no sé si havia arribat tothom o estaven arribant tots més o menys i...
3: Bueno, entenc que més o menys ens reagrupem.
1: Sí, i veieu passar
3: en Xuxar.
0: Abans de, perquè una, també una altra cosa que no tinc clara és les tres coses que vam trobar, que era com un emblema de plata, un mocador i una bosseta.
1: Sí.
0: Les vam agafar, suposo.
1: Bueno, no vau dir que les agafàveu? Ara em pots dir, si vols, vale, que les agafes.
0: Sí, la nena les va pillar totes i ja si a casa després repartim.
1: Molt bé, estupendo.
0: Vale. Jo crec que el saludem.
2: Sí, no? Bueno.
0: El Xuxa.
4: Ei. Oi, Xuxa, què tal? Com estàs?
0: Jo creia que estava mort aquest ja. Ho diu fluixet.
1: Sí, si us recordeu com era el Xuxar, era una bèstia així antropomòrfica, més peix que home, però que camina com un home i que no té parpelles perquè és un peix i té els ulls com molt sortints i així més cap als cantons, els típics bigotets i els llavis molt molsuts, i és un senyor ben gros que, si recordeu les altres vegades en la història, era un personatge molt pacífic, amb molt poques ganes de pagar-se amb ningú. I sembla que... Vull dir, el veieu bastant il·lès, el senyor Xuxar, us veu. Home, sou aquí.
4: Hola, bueno, que Xuxar, per on paraves?
1: Jo vaig sortir de Belkinvelf.
0: No et vas trobar ningú.
2: Com vas sortir de Belkinvelf?
0: Et van deixar sortir?
1: Ah, no, primer vaig fer petar la xerrada una mica amb els quagots i al cap d'una estona no hi havia ningú i me'n vaig anar.
0: Ah, bueno, mira, està bé.
2: Bueno, era un dels finals, sí, no? Podríem haver...
3: No, o sigui, no hi havia ningú perquè van passar nosaltres.
1: Exacte.
2: Ah, vale. Ella es va quedar darrere, nostre.
0: Sí.
1: Ah, o sigui, vale. Ell en plan... va entrar amb a la saleta dels quagots que hi havia just abans del nord, de la part nord del post.
0: I es va quedar allà molta estona.
2: És que li vaig perdre la vista, allà... Xuxar.
1: Bueno, és que no va ser tanta estona, que us vau pagar. Va ser un plis-plas i el Ron va morir en dos segons.
0: Dos segons. Vale. Bueno, estem anant cap al, si no m'equivoco, el Llac Negre. No sé si vols vindre amb nosaltres.
1: Ui, sí. Jo, de fet, estic anant cap a casa meva.
0: Que és allà?
1: Sí, al costat del Llac Negre.
0: Ah, mira. Doncs mira, doncs... Si vols acompanyar-nos, sempre una mica de simpatia, no? I ens va bé.
2: Ara que tu neixes a nosaltres, no et tindràs per casualitat idea d'on està l'arbre de Neverlight? És que un amic nostre...
0: L'arbreda.
1: L'arbreda, sí.
2: L'arbreda Neverlight. Ah, vale. L'arbreda Neverlight.
0: Arbreda Neverlight.
1: No, ara que ho dius, no...
2: No et sona, tampoc.
1: No, la veritat.
2: Potser s'ha inventat el nen.
0: Pobres que amb ell
1: inventant-se un viu.
0: No, és que amb ell no t'ho has inventat, no et preocupis.
1: Bueno, vale. No m'agrada això, eh.
0: Ai, és que...
2: Perdó. Aniré més alerta amb el que dic.
0: Dos nens petits ficant-se entre ells,
2: veritat,
0: eh?
1: Totalment.
2: No,
0: vale, doncs a veure, hem fet bastant soroll amb aquest bitxo. No sé jo si és bona idea que ara fem campament aquí, o...
3: Jo avançaria una mica... Tu estàs molt cascat, no, oi?
1: Vale, no,
3: jo
1: més cascat
3: jo
1: eres tu.
3: Sí, però...
1: Dins de tot. Crec que després et vas curar.
0: Igualment també volia mirar si hi havia una trampilla o alguna cosa així.
2: Ah, és veritat, hi havia la trampilla.
0: Hi ha alguna cosa?
1: Crec que ja vas fer la tirada d'investigació i no hi havia res.
0: Ah, no hi havia res.
1: Em sona que ja ho havien passat per aquesta... Sí, vale.
0: Bueno, és que la va tirar... I
3: clar, va ser en la tirada amb la que em vaig trobar.
1: Sotru.
3: Però podem dir que faig la mirada.
1: Però
3: faig
1: tu mires i no hi ha res. Vale. Hi ha pedres i
0: ja no hi ha res
1: i ja està.
0: Més, a part del que hem trobat.
1: No, exacte.
0: Vale. Doncs potser avancem una mica.
3: Sí.
1: Avanceu, feu.
0: Sí, i així ens allunyem una mica d'aquesta zona.
3: Sí, que a més vull dir, igual el bitxo aquí mort atraurà més bitxos que aprofitin...
0: Sí, sí que la nana, en teoria l'últim cop, va dir que volia agafar una mica de carn o alguna cosa així del bitxo.
1: És veritat, clar. Això és veritat. No sou els reis de les provisions, perquè en aquest món és molt difícil trobar menjar decent o només alimentar-se de bolets, i llavors... I a més, ja us vam dir com que t'arrisques, que els bolets no siguin la cosa més sana del món, i puguis acabar intoxicat, si no mort, a vegades. Llavors,

0: Bueno,
1: sopem llangustí.
0: Podríeu. Podríeu agafar alguna coseta d'allà. Podríeu treure unes quantes racions de menjar.
1: Els Amber Hulks són més... O sigui, són animals.
0: Són més insecte.
1: Sí, però vull dir, però... són animals, no són persones, no són...
0: No.
1: Vale. Som... Vull dir, perquè llavors igual tinc un problema moral, sí, saps? En plan, jo no vull estar-me menjant gent.
2: Sí. Tu tens gana o no tens gana, tu?
0: Clar, és que al final...
3: Heisen se n'anava a menjar.
1: Sí. O sigui, l'Isar no està encantat amb la idea de menjar-se l'Amber Hulk, però... perquè l'Isar és una mica pijet, no per coses morals, perquè és una, o sigui, és com, en plan, ens estem morint de gana, anem a menjar llangostes,
0: sí,
1: saps? En plan...
0: Sí, exacte.
1: Se puede.
0: Sí, és més bitxo que no, vale, pas humà. De fet, no és... O sigui, de fet, el vau entendre gràcies a l'escambell, sí, però no sé si era ni infracomú allò. O sigui, no recordo ben bé què us vaig dir, però com... No era un ésser que s'explicités gaire en res. No era gaire verbal, per dir-ho així. Més gutural, alguna altra cosa.
3: Vale, doncs jo crec que la nana va amb la seva daga.
1: L'Isar ajudarà, en plan, a obrir la closca o el que faci falta.
0: Molt bé.
4: Jo els toco la cançó per darrere per animar-los.
0: En comptes d'embrutar-se les mans, el Mendel diu... Vale.
4: Ja són dos, no és tan gran el bitxo.
3: Vale. I...
0: Això, bueno, doncs traieu les racions, doncs què us diria jo? Agafeu-me un dau de... Pa. Quatre cares.
3: Dau de quatre cares, un triangle.
0: Sí, ok. Vinga, sí. I a veure...
3: Un dos.
0: Doncs jo diria que teniu per quatre dies o així les racions... O sigui, la quantitat de menjar, mm-hmm, com de racions, vale, per quatre dies. Bueno. Recordeu per això que si no hi feu alguna cosa és menjar... fresc.
3: Sí.
0: Per
3: sí,
0: tant, sí, sí, se us pot podrir.
3: Sí, jo el meu pla era ara agafar-ho, avancem, sí, una mica, com dèiem, i quan fem campament, sí, cuinem.
0: Molt
3: cuinem.
0: Bé.
1: Si ho deixem tot, super, cuinat,
3: sí,
1: encara que no ens ho mengem tot, però per...
3: Sí.
0: Sí. Mm. Igualment el menjar cuinat també dura... O sigui, durarà, sí, més, sí, que sí, no, sí, si sí, està, sí, allà podrint-se, però...
3: Sí, igualment teníem l'opció que va dir el Gerard de congelar el menjar. Congelar,
0: és veritat, és veritat. No era pas mala idea.
4: Si veiem que es comença a posar així una miqueta de caducitat.
3: Sí, ho congelem.
0: De caducitat.
4: Comença a apropar-se. Clar,
0: de sobte una nevera portàtil.
3: Sí.
0: Agafareu un cofre o una cosa així i li posareu tot de gel.
3: Sí.
0: Molt bé.
3: Sí, sí, perquè ara més tinc la habilitat de disco de tensing.
0: Sí, no havies fet alarma al final?
4: Disco xina.
3: Les ues, són dues.
0: Ah, punyeta, molt, sí, bé. De sobte, nevera dues portàtil.
3: Puc fer una nevera literal portàtil.
4: Per què tens ara?
3: Perquè m'he agafat, ara hem pujat a nivell, llavors hem pogut escollir dotes. I el meu dot és conjurador ritual, que bàsicament puc aprendre, tinc apresos dos rituals de la classe que jo vull, que és escollit mag, i de nivell 1, i puc aprendre més si trobo llibres o el que sigui, ho copio. Mm-hmm. Llavors he après alarma i disco flotante de Tensor. Que el disco flotante bàsicament creu un disc.
0: Cara de què? Ho hauria d'estar.
3: Puc crear un disc que em segueix i que pot portar coses. És com una carretilla.
1: Sí.
0: Sí.
1: Poder posar l'escambell.
3: També.
0: Oh, brutal! Brutal.
3: Escambell todopoderoso.
0: Sí, l'habitant.
3: Vale. Vale, doncs jo crec que fem això, agafem els trossos, recollim les coses, jo diria d'una mica escombrar, dissimular una mica que hem estat allà, tot i que hi hagi un cadàver gegant, i marxar.
0: No sé com... O sigui...
3: Bueno, les passes, esborrar... més que res.
0: Vale, això sí. Això, sí, ok.
3: Les passes.
0: Oh. Jo... crec, potser, les passes de quan us torneu a entrar en el bosc.
3: Sí.
0: Però les, o sigui, les arribades, si no ho heu fet, sí, també, sí, podríeu, però no sé, m'hauries de dir com fins a quin punt plantes, fas tot el, sí, camí per anar...
3: No, les de...
0: Però o sigui, per on ara entres, ok. Sí. Que hi heu estat, jo crec que deixant allà la closca de l'Amber Hulk és complicat.
1: Bueno, però com a mínim... intentar dissimular una mica, sí, la direcció cap a on
0: això,
1: anem.
0: Tot això,
1: que pugui,
0: sí,
1: ser obvi, perquè tampoc hi ha molts llocs cap a on anar, però...
3: Mm. Sí.
0: Doncs digueu-me què ho fa.
3: Qui fa el dissimular el
0: qui,
3: terra?
0: Exacte. Qui s'hi dedica...
4: No, ho faig jo, que estava vosaltres tallant el...
1: Ho podem, vale, fer entre dos?
0: Sí.
4: Sí,
0: sí, sí. En principi, sí, us diria, doncs, un dels dos que agafi i tirem avantatge per supervivència.
4: Ui, supervivència.
0: Clar.
4: Ui. Tu tens bona supervivència, no?
3: Sí.
4: Quanta molt, va.
3: 5.
4: Pues,
0: la Eldeth, per exemple, també en té 5.
3: Sí, poseu,
0: si voleu repartir els rols.
3: Ens poseu a escombrar a mi i a la Eldeth.
4: Uf. Va, doncs ja tiro jo. Dios, no, tiro jo. Tiro jo ara mateix. Un, dos.
1: Amb avantatge. Amb avantatge.
0: Amb avantatge. Per sort, avantatge,
4: per sort torno a tenir avantatge, perquè si no... Un 10, més 2.
0: Oh, 12. Vine, canta amb nosaltres.
3: Llavors, tenim 12.
0: 12.
4: 12, sí.
0: Bueno, it's something. Vale.
1: Escombra.
4: No, jo, perdó. No.
0: Tu ho has fet el que has pogut, està molt bé.
1: Mitjana, està
4: no
1: bé.
4: Promès que fes la millor feina possible.
0: Sí, sí. Està molt bé.
4: Vale, gràcies.
0: Ho fas molt bé.
3: Vale. Llavors, jo diria que si estem preparats, marxem.
0: Molt bé.
3: En direcció. Jo doncs... crec que ara també, en, o sigui, bueno, el Kuotoa, el Xuxa, coneix la zona?
0: No ben bé dins del bosc, però, o sigui, per continuar tirant... Clar, teníeu la direcció més aviat agafada, potser sí. Hauríeu de fer una altra tirada de supervivència per reprendre el camí.
3: Vale. Però ell no té més supervivència ni res per
0: viure a prop. No, no té més, no.
3: Vale.
0: Però el que sí que quan estigueu a prop serà molt més... O sigui, en algun moment ell us dirà, hòstia,
3: vale.
0: Ja sé on soc, sé perfectament anar-hi perquè estaran a casa seva.
3: Vale, doncs tiro per supervivència per tal. Voleu que sumem alguna
1: cosa? Jo et puc intentar ajudar. Però jo no tiraré, però et puc intentar ajudar tu.
3: Vale.
4: No, però una inspiració bàrdica.
1: Per
4: no?
1: Exemple.
3: Sí.
0: Mm, estaria
3: però
0: bé.
3: Però tu com podies fer?
1: Bueno, ja mecànicament l'acció d'ajudar.
0: Ah,
1: sí, no?
0: Vale. Exacte.
1: Que
0: és, i tires amb avantatge.
3: Ah, doncs fem això i inspiració bàrdica.
0: I canta-li.
4: Sí?
0: Canta-li alguna cosa, nena.
3: A veure, la de l'altre dia ja me la sé.
4: Ay, mi Geray, ay, mi Geray, el mejor camino del mundo a encontrar.
3: En castellà.
1: Sí, però no puc,
3: desavantatge.
4: No puc cantar una sevillana.
0: Estàs cantant en Undercomo.
4: Estic cantant en Undercomo. Estic cantant
0: en
4: Undercomo.
0: En infracomú.
3: Un 10 de 6, no?
4: Un 10 de 6, no?
0: Sí, no recordo sí, quin és. Ets tu el que se sap la mecànica?
4: De moment és un 10 de 6.
3: 4. Vale, i ara tiro amb avantatge, però m'està ajudant l'Isard. 14 o 10, vale, doncs 14 més 4 18 més 5 18, 19, 20, 21, 22, 23
0: amb les manetes
5: 23.
0: Està bé. 23 està bastant bé com per saber on és el nord que bueno. És el que, us fa falta o sigui...
1: A veure, saber on, està, on és el nord a sota terra és un art, eh?
0: Exacte, exacte. Això si és ben bé el nord-oest, si fa no fa. Però sí, perfectament. La nana diu... Cap allà!
5: Vamonos!
0: I aquesta vegada no us perdeu 3 hores.
3: Vale.
0: Està molt bé.
4: Que
0: bé. Estic molt orgullosa de vosaltres.
3: Sí, sí.
0: doncs això, continueu. Ara la comitiva ha sumat una persona més. Bé, persona no, un peix més.
4: Kuotoa.
0: Exacte, un Kuotoa. I això que feu? Fareu algun dia més de viatge? No sé si voleu aprofitar per xerrar amb algú o no, ja sabeu sí. Aquestes situacions com...
3: Sí, la nana s'apropa com una mica dissimuladament a l'Isard, poquet a poquet. Escolta, Isard, parla com fluixet, però no perquè no ens escolti tot, sinó com a confidència. Jo tenia un dubte. Com has arribat tu aquí? Vull dir, perdona que t'ho digui, però crec que sembla, no sembles de carrer, precisament.
1: No ho soc. Vull dir, soc Isard de la casa d'Arkenre, la segona casa noble de Maire Mitra, però he arribat aquí, vull dir, ens van capturar al mateix temps.
0: Sí.
3: Volia dir abans, en plan, com és que no estàs en un palau ara mateix? Si et pots saber, si no m'ho vols dir, no passa res. Ho pregunto més aviat.
1: Ara mateix...
4: Us importa si m'uneixo la conversa? L'estat tenint en privat, però m'apropo a vosaltres, sou els que millor em caieu.
1: Ara mateix em trobo en una situació on la meva família no té accés a la nostra llar ancestral, però és una situació en la que estic treballant.
3: T'entenc.
4: Què us van fer? Com que l'entens, jo no...
3: No, les situacions són complicades.
4: Les situacions són complicades, però potser et podem ajudar, no? Ara som un equip.
1: Agraeixo l'oferta d'ajuda i no dubtis que la tindré en compte, però els enemics als que ens enfrontaríem crec que ara mateix queden fora del nostre abast.
3: Ja.
4: I estan per aquí.
1: No, Maire Mitra queda bastant lluny d'aquí, queda bastant cap a l'est.
3: Ja.
0: Però sí que és veritat que és a la infrafoscor.
1: És a l'infrafoscor, però és, o sigui, per...
4: És com dir... Sí.
3: Sí, està en aquest pla d'existència.
1: Al Drou no vivim tots en un sol lloc, no? Al contrari del que pensa la gent de la superfície. Sí. Igual que a la superfície teniu més d'una ciutat d'on ve la gent.
3: No tothom viu a Barcelona. What? No ho entenc.
0: Raig de la visió Cardedeu. No tothom viu a Barcelona.
1: Hi ha múltiples grans ciutats, Drou. La més famosa... Menzo. No entenc per què, la veritat, però la més famosa és Menzoberranzan. Però Mare Midra era una altra gran ciutat dels Drou. Tot i que ara mateix es troba sota una altra administració.
4: Vale. És un tema polític. Vale. Us han liada políticament.
1: Sí, podríem definir-ho així.
3: Vale. Clar, jo preguntava perquè en la situació que ens trobem, qualsevol ajuda d'aquí l'Underdark ens aniria bé.
1: Sí.
3: No sé si tens contactes o el que sigui.
1: No. Contactes no me'n queden, per llàstima.
3: No,
1: almenys en relació a Mary Midra. De fet, els pocs contactes que tinc serien de la superfície del temps que he passat visquent allà, però...
3: Ara ens tens a nosaltres?
4: Sí.
1: Sí. Vull dir, sou màgics molt capaços. O sigui...
4: Has canviat molt de parer en aquests dies, eh? No sé què t'hauré fet, però...
3: Jo al Mendel li dic fluixet, això en l'idioma de l'Isard és que t'estima molt.
4: T'estima molt.
3: Vale. Bueno, ja està.
0: Molt bé.
3: Jo era per veure si...
0: Per cotillejar.
3: Sí.
0: Per cotillejar. Molt bé, ben cotillejat. Doncs continuant la vostra... en la vostra caminada, la llarga marxa de sobte de Stephen King. Recordeu-vos de cuinar el que heu...
3: Sí.
0: D'això, no sé si voleu, com en algun moment...
3: Si ara fem nit o no...
0: Jo entenc que sí, que avanceu una mica més endins el bosc un altre cop, bé, més endins com continueu atravessant el bosc.
3: Sí.
0: I aneu consumint les racions que teníeu
3: i
0: cuineu la cosa aquesta estranya.
3: Sí. Jo faria l'abraç en plan... Pinchito.
1: Sí, pinchito de gamba.
3: Sí,
1: boníssim.
0: En tempura.
4: Sí. Podem parlar amb el Suixar un segon, a veure quines coses ens esperen, a veure si hi ha alguna cosa que hauríem d'evitar, alguna cosa que hauríem de... Bé, finalment han estat guiant aquesta expedició, però el Suixar també pot ajudar, no?
0: Sí.
3: O potser els aliments que podem agafar per ahí. Sí,
4: què és aquí es menja? Potser hi ha roques comestibles i no ho sabem perquè no estem familiaritzats. Perdó, és que sé molt poc d'Underdark.
0: És que no... Et dirà... Ui, perdoneu, quina estoneta. Jo és que no visc al bosc. Jo visc a tocar del llac fosc. Per tant, a més, nosaltres, els Quatoa, no mengem gaire coses.
1: Què mengeu? Mengeu peix?
0: Sushi. Mengem peix i crustacis i... Ah.
1: Bueno, realment els altres peixos també mengen altres peixos més petits.
0: Exacte, no és canibalisme.
3: L'as també hi menja bolets. Vull dir.
4: I els mamífers mengen mamífers. Sembla
0: exacte.
4: M'he quedat igual jo, però...
0: Clar, com si hi hagués només un tipus de peix que es mengen... Disgusting.
4: Vale, doncs llavors estem molt lluny de... Estem lluny
0: de... Quan trobi el llac fosc, jo sabré arribar a casa meva.
3: Vale.
0: Però, bé, ens està guiant aquesta... persona.
1: Casa teva és una cova?
0: No,
1: o
0: casa meva
1: vius a sota
0: és...
1: una pedra? O...
3: Una cova dintre de l'Underdark es considera una cova? Vull dir...
1: Chan-chan.
3: És tot una cova, no?
0: És una metacova. No, casa meva es diu Slubludop. És que parlen una mica així, eh?
4: Slubludop.
1: Jo us vaig dir que els cuatoanos també.
0: És que no ho estan.
3: Slubludop.
0: I és un lloc on... Bé, jo he tingut les meves desavinences perquè, com sabeu, la meva raça és molt violenta. Són creients de la mare del mar. És una deessa de la qual soc monjo, en realitat. I bé, és un assentament que hi ha a la vora del llac fosc. Visc allà i amb altra gent de la meva mateixa raça.
3: Ahir els podrem visitar ara quan passem?
0: Sí, clar.
1: És bona idea. Vull dir, els Quatoa són poc previsibles i molt violents. O sigui,
0: ho són.
1: És una mala combinació.
0: Però si veniu amb mi, en principi no us ha de passar gran cosa.
1: Vale.
0: És un lloc
1: bastant tranquil. Podem fer una parada per pillar provisions,
3: sí,
1: o el que sigui.
3: Podria estar bé.
0: A més, on és que voleu anar?
1: Blindgenstone.
0: Clar, això us obligaria...
1: a passar pel llac negre.
0: Exacte. Els Quotoa, Slubludop, el que fem és ser els guies del llac fosc i tenim tot de bots. Nosaltres
1: vale, pues,
0: nedem, evidentment, pel llac fosc, però també som... Hi ha molt poca gent que s'atreveixi a travessar el llac fosc sense nosaltres. Alguns duergars ho fan, però... En general, som nosaltres els que us guiem els bots per poder anar a un voleu.
1: Doncs tenim parada.
3: Sí,
1: tenim
0: parada. Tinc entès que és un... No sé si hi ha un preu, clar, jo és que no ho freqüento, però en general es fa negoci amb això.
3: Vale.
4: Vostè nada, no?
0: Jo,
4: vostè nada,
0: sí,
4: directament.
0: Exacte.
4: I
0: no hi treballo pas.
4: I les raons per les quals ha elegit aquesta via del pacifisme són públiques o és algo que...
0: És... una ideologia perfectament defensable. No necessito que passi res per defensar la pau, no?
4: Sí, perquè justament com el seu poble és molt de...
0: He passat, fill meu, molt de temps en introspecció.
3: En el moment que va haver de sortir de l'armari com a pacifista. Jo crec que va ser complicat.
0: Soc una persona molt estudiada i que dedica molt de temps al coneixement propi i a la meditació. I em va semblar evident quan vaig dedicar tot aquest temps a estudiar el meu ésser, la meva raça, la nostra psique en general, que la violència assignada a la meva raça és una cosa que jo no compartia.
3: Sabem si és d'alguna classe en concreta, si és clerga, si és...
0: Bueno, et diu que és monjo d'aquesta deessa del mar. És el que t'ha dit. Però...
4: Vale.
3: Ok. Bueno.
1: Sembla sospitosament raonable per ser un Quotoa. Estaria més tranquil·la si estigués cucu.
0: Exacte.
4: Sí, és que...
3: No, tothom està cucu.
0: I recordeu que l'enteneu perquè hi ha l'escambell.
3: Ah.
0: O, si no sí, ets a prop de l'escambell, perquè parla infracomú.
3: Vale. Vale. Vale.
4: De fet, l'Isard mai està a prop de l'escambell.
1: Intento no estar-ho.
0: Clar,
1: ja. I si ho estic, em tapo el nas.
0: Exacte.
3: Vale.
0: Doncs això.
3: O sigui, entenc que hem parat i estem fent com el sopar i parlant una mica i tal.
0: Sí, no? Si us
3: vale,
0: ho plantegeu així.
3: Jo volia mirar, si és que ho tinc jo, les coses que hem aconseguit. O sigui, vam aconseguir la poció, que està allà, impresa. Però també vam aconseguir un escut de plata,
0: sí, un emblema de plata,
3: un mocador i una,
0: sí,
3: bossa
0: brodat,
3: que no sabíem que hi havia.
0: Exacte.
3: Les vull examinar una mica, si voleu estar allà, doncs... Palante,
4: però... A veure, què és això?
3: A veure, què? O sigui, anant per un Perú, l'emblema de plata, què? Sembla... De
1: sí, a mi l'emblema és l'única cosa... En plan, si hi ha alguna cosa gravat, si ho reconec, però...
0: No ho reconeix. Va. Sembla com l'emblema d'una família, però no sembla una família rica. És una... És una cosa que portaria algú a sobre per...
1: Sí, però vull dir, no reconec una insígnia d'alguna casa drou.
0: Exacte.
1: Vale.
3: No és res rellevant, a priori.
0: No. Excepte perquè és de plata, llavors potser em podeu treure alguna cosa, però...
3: Vale. Guai. El mocador?
0: El mocador brodat porta el nom d'algú, però tampoc, vull dir, no us sona.
4: No.
0: Ilren. Però ja està.
3: Vale,
1: la millor eina del DM és una llista de noms.
0: És completament cert. Però això, vull dir, i després hi ha la bosseta, o entenc que obres la bosseta,
3: sí,
0: per veure què hi ha, són tot d'ossos petits.
3: Que agradable.
0: Lovely.
4: Humans, d'animal... Algú té coneixement suficient com per...
3: Si són petitets.
1: Si són molt petits, igual no són... Bueno, podrien ser de bebè, si anem molt a lo dark.
3: Oh my God.
0: Si voleu una tirada de supervivència.
3: Tiro una tirada de supervivència.
4: Molta supervivència.
3: 20.
4: Bon.
3: Natural.
0: Són de bebè.
3: Són de bebè.
4: Ho reia de la pregunta. La curiositat mató el bebè.
3: Okay.
0: No.
3: Bueno, tenim clar que són de bebè. Jo crec que la nana fa un foradet al terra.
0: Molt
3: pugui,
0: bé.
3: Oh, i ho fica i ho tapa i diu, bueno, ja està.
4: I si fem lo de hablar con los muertos?
3: No ho puc fer.
0: No només amb el pelut. Però com? Que no té llengua, no té res.
1: Necessites tenir prou cos.
3: Vale, doncs els ossuts. Fora.
4: Això està relacionat, no? En plan, potser podem, en plan, no oblidar-nos.
1: Si ens trobem algú que es diu Ilraen, li preguntem.
4: Ilraen, l'emblema d'aquesta casa i el bebè estan relacionats d'alguna manera.
1: Chan-chan, intriga.
3: Ah, bueno, no sé. Jo pensava que simplement estava allà...
1: Sí, jo crec que és...
4: Com acaben les coses en un...
3: Perquè hi havia tres esquelets. Són d'ells.
4: Ah, vale. I portaven...
3: Les seves coses...
4: Per res, perdó.
3: Ha mort.
1: Jamás lo sabremos.
4: No recordo les circumstàncies, pensava que estaven dintre d'un
3: nou. No, no. Vale, pues a priori guardo les coses, si ningú diu res, i ja.
0: Molt bé, estupendo.
3: Ja està. I jo crec que estaria guai passar la nit per recuperar punts de vida, etc.
1: O sigui, jo de punts de vida estic bastant bé, però per recuperar les habilitats, per exemple, i també perquè necessitem dormir. Sí. O sigui...
0: En algun moment, clar, és que... No, vosaltres, fins i tot vosaltres, fins i tot els elfs, 4 horetes.
1: Sí, 4 horetes.
0: Us fa falta.
3: Sí. Vale.
4: Teníem un sistema de guàrdies, també, no?
3: Teníem un sistema de guàrdies.
1: Sí,
3: i tinc un...
0: És veritat. Puc
3: fer, literalment, crear un sistema d'alarma que ens desperti si algú dolent s'apropa.
4: Ah, doncs va, a sobar-la, no?
3: Ja, a veure, bueno, és una mica...
1: Tu i jo ens podem tornar...
4: Avui meditem 8 però... hores. No, jo avui medito 8 hores.
3: Perquè com és ritual, no em costa res. No?
0: No, exacte.
3: I a més, és, o sigui, té material, però tinc el canalitzador. Que,
0: exacte.
3: O sigui, bueno, doncs estic 10 minutets dient...
0: Crazy.
3: No us preocupeu, jo m'encarrego aquesta nit. I em Llavors fa tot un... Encercla l'àrea on estem, una mica més allunyà, uns 50 metres al voltant, i la programa perquè només s'ha... Bueno, sí, literalment, però
0: clar, programar-la. Sí.
3: La programa perquè quan...
1: Sí. L'àrea no pot ser més d'un cub de 20 peus, eh? O sigui, haurem de dormir acurrucadets.
3: Vale,
0: quin espant! Ajuntets. Quin horror!
1: Són 6 metres per 6 metres.
3: Vale,
4: ens podem seguir tornant una miqueta, si vols.
3: Si vulgueu.
0: Clar, jo no sé, sou una bona colla.
4: Una bona colla.
0: Sou, que sou 10 persones o així, 11...
4: Més de 20 peus, literalment. En plan...
0: Jo crec que... És difícil, físicament veure, difícil.
1: Potser deixa fer
3: com... Desfà el ritual.
0: No, fes-ho.
1: Crec que és bona. Sobretot si ens fiquem com en algun lloc que estigui com estret, saps? En plan, com ficar-ho...
4: Que no es pugui venir per un costat.
1: Choose a door, a window, or an area within range that is no larger than a 20-foot cube.
3: Listen, and check.
1: Sí, jo diria,
3: bon dia, Àlex.
1: Intentar ficar-nos com en algun recoveco de formació rocosa, saps? Llavors poder-ho ficar a l'entrada.
0: Sí,
3: vale. I això l'activo amb so. O sigui, perquè pot ser o telepàticament em desperta o sonor. Jo ficaré sonor perquè
1: llavors us escoltem tot. Sí.
4: Per poder seguir dormint.
0: Aviam, continueu estant a dins d'un bosc.
3: Sí.
0: Llavors, no sé jo si apareixerà de sobte màgicament una cova així xulíssima per posar-ho a l'entrada, però entenc jo que entre uns arbres més grossos i una roca i no sé què, potser podeu moure alguna cosa que faci com de tal.
4: Aquí.
0: I...
1: Algo que no sigui com una clariana superoberta, saps?
0: No. Vaja. Més o menys ho salveu una mica.
3: Vale. Vale, i bueno, ja hi faig que s'activi només per... O sigui, intento com... És que pots triar que l'activa i que no.
0: Exacte.
3: No sé, òbviament no puc fer un llistat sencer, però posaré que no s'activi per nosaltres ni per ratoninets o jo què sé, animals comuns. No?
0: Sí, no,
3: ara s'ataca una rata.
0: De sobte passa un ocellet.
3: Sí, exacte.
0: Quin horror.
3: I ja està, pues...
0: Molt bé.
1: Súper.
3: Sí, hem fet les broquetes i...
0: És veritat.
3: Suposo que les hem menjat i no ha passat res dolent o...
0: Us n'heu d'anar a dormir.
3: Vale.
1: Sí, el dia següent tenim tots diarrea.
3: Vale, pues...
0: Per cert, comença a fer fred a l'infrafoscor, de manera literal podem tancar allò.
4: Ah, vale.
0: Us sembla bé?
3: Sí. Per una estona. Vale, i pues això... Doncs bona nit.
0: Bona nit. Molt bé. Tothom a dormir... continueu fent guàrdies o confieu en això?
4: Sí. Perdim-lo.
0: Vale. Recordeu una mica com anaven les guàrdies?
1: Vull dir,
4: Ell dormi, i jo podem... Hem dormit 8 hores, uh-huh. ell dorm les primeres 4 i jo les segones 4, o al sí. revés.
1: I llavors que algú ens, en plan, que l'altra gent del sí. de la trupe que ens acompanya, que ens facin companyia.
3: Sí.
0: Nice.
3: No et dormis. No te dormis.
4: No, estic despert.
3: Vale. Sí.
0: Estupendo, guai. Molt bé, doncs això farem. Està genial.
4: Bueno.
0: Molt bé, així passeu, doncs, un dia, un parell de dies, una cosa així, dos, tres, va, direm tres. I en algun moment d'aquest guiatge, i a més heu anat menjant-vos les provisions...
1: Sí, diarrea l'anem buscant, també.
3: Diarrea
1: sí, sí.
3: explosiva.
0: No ha passat res.
1: No, si pot ser.
0: L'estómac de tothom està bé.
1: Aniré al tard un dia, li ajudo, intento ajudar-li a la nana okay. a ubicar-nos, en plan com, ah, bueno, jo no passaria per allà, tal, i, uh-huh. i els altres dies alterno amb el Mendel a buscar menjar.
0: Genial.
1: Així vaig guai. Distribuint.
3: Estan els a tirar l'udau, també han vingut.
0: Sí, gràcies.
5: Hola, Rosa.
0: Vale, doncs això farem. Clar, encara teníeu provisions entre tot plegat, potser...
3: És que jo veig que la Raquel està preparant... Algo per fer. I està calculant quin és el moment.
0: Beware the smiling DM. No. Això, vale. No sé si potser l'últim dia us diria que ja se us han acabat una mica les provisions i que valdria la pena doncs, fer una altra tirada a veure què trobeu.
3: Vale.
4: Ens trobem 4 dies, no? Les
0: dels bitxo, les del bitxo en qüestió, n'havíeu agafat abans.
4: Sí.
0: I... clar, al final és que sou...
4: Són moltes, sí.
0: 11 o 12 persones, per tant.
3: O sigui, el moment en què l'escambi comença a fer bona pinta és quan hem de buscar provisions.
0: Exacte. Sí.
3: Vale. O sigui, vols que tirem?
0: Sí, una altra tiradeta tontita de supervivència.
1: Cadascú, si jo ajudo aquí o com?
0: Com veieu vosaltres? O sigui, podeu fer una persona ajuda a l'altra a fer la tiradeta o...
1: Jo ajudo, Fèlix, perquè vull dir, jo tinc un més zero de supervivència.
0: I recordo, per cert, que al Mendel li tornen les càrregues d'inspiració bàrdica
4: sí,
0: i com que esteu fent uns quants dies, potser paga sí. la pena que feu amb inspiració bàrdica per...
4: Fer inspiració bàrdica, no?
0: Perquè...
3: A l'edat del caos, un moment m'ho guardo.
4: Fem inspiració bàrdica.
3: Sí.
4: Sí.
3: Si vols.
1: Jo t'ajudo perquè tinguis amb avantatge.
4: Va. Pensava que m'ajudaves a mi. Si volies cantar o algo.
1: Clar, però no et puc oferir assistència amb la inspiració.
4: Va.
0: Vale.
4: Això és el meu suport. És un cant que vaig conèixer.
0: El Xuxer fa.
3: Pues tira tu.
0: Clar que sí.
4: 3.
0: Visca. Vale.
3: I tiro amb avantatge, que són 15. 3, vale, pues 15 més
0: 3.
3: Més 3, 18, més 5, 23. Sí.
0: Vale, guai.
3: 23.
0: Doncs això, igual una mica com la primera vegada que vau recollir, doncs torneu a aconseguir unes quantes racions. Recordeu igualment que no són racions per fer un banquet. O sigui, són les cosetes que podeu trobar allà, que no són gaires, especialment bolets, plantetes que, bueno, que sembla que heu tastat i que no us han mort abans, i per tant, doncs, tornem-hi. I poqueta cosa més al final, no? És un bosc de merda enmig de l'enfrafosco.
3: Vale.
0: Uh-huh. Us quedareu? O sigui, no és que tingueu gana cada dia a totes hores, però no esteu tips mai
3: ja,
0: amb, aquest, amb aquest tipus de menjar.
3: Dèficit de vitamines i de cosetes.
0: Una miqueta, potser vale. Sí. I a tot això, doncs, aigua. Era el tema en algun rigarol sí. o així, entre, sí. jo entenc que entren dins aquestes provisions, sí. o si no havíeu fet el xanxullo aquell del raig de gebre,
4: sí.
0: que no és pas mala idea.
3: Bueno.
0: I res, això, entenc que fem això, torneu a tenir una mica de provisions, però que igualment passar per Slubludop.
3: Sí.
0: És bona idea per anar...
1: Sí, i sobretot si tenen bucs, vull dir, encara millor, agafem provisions i... I un barquito.
0: Exacte.
3: Si tenen bucs?
1: Bucs, barcos, vaixells.
3: Ah!
0: Saps buc? Que és una grafia? Sí, sí. Sí.
4: Un aplec rola.
0: Molt bé. Després de la quantitat de dies que heu estat vagant per aquest,
3: sí.
0: Per aquest bosc meravellós, digues.
3: També, o sigui, abans de... quan hem començat el directe ho he preguntat... per si tenia sentit que durant aquests dies...
0: Ah, sí.
3: Algú, o sigui, com podria... O sigui, podria funcionar la mecànica d'ensenyar-li a l'escambell coses...
0: Sí,
3: per anar-lo formant?
0: Sí, podeu provar-ho.
3: Quina classe voleu que sigui l'escambell?
0: Aviam, difícilment li podríeu ensenyar...
3: Clar.
0: Ser bàrbar si no hi ha un bàrbar, sí. Per exemple. És com...
3: Però, per exemple...
0: Jo no puc ensenyar...
3: Fatiller, entenc que tampoc, perquè és màgia.
0: És màgia innata.
1: Les... Les normes per sidekicks, assistents,
3: sí.
1: no li estàs donant nivells de classe de jugador. En plan, pot ser guerrer, mag, que llavors pots escollir quina de les en plan, de quina classe aprèn sí. Els encanteris, o com brivall, però no és nítidament ninguna de les classes, en plan, vale. Té com coses, en plan, com una mena de barreja de brivall i bard, una mena de barreja de les classes màgiques i una mena de barreja de les classes
3: vale.
1: De guerrers. O sigui, un de ja. Tres arquetips, bàsicament.
0: Que és una mecànica que jo no domino, però que buscarem
3: sí.
0: Més, per més endavant, sí. Per la propera. Però jo entenc que
1: sí, sí, jo, començar a ensenyar-li coses. Jo buscaré i t'ho passo. Sí,
3: O sigui, tindria sentit com que fos druida o alguna cosa així, suposo, però no, clar, no som druides nosaltres, però sí clar. Que li puc ensenyar com les coses bàsiques de màgia. Cosa,
0: sí, no, sí, no seria podem estrany. Sí,
1: intentar, sí. Els tres fem màgia,
3: sí.
1: Vull dir, podem intentar...
4: Jo conec a molts de druides, perquè d'on vinc jo hi havia això molts serà. Druides.
3: Sí, ja.
4: Estic una mica familiaritzat.
3: Sí.
4: No sé, vale. Tindrà la teva ajuda per familiaritzar-me.
0: Tot ho podem salvar, no patiu pas.
3: Vale. Sí. Doncs jo crec que aquests dies una mica
0: molt bé.
3: Com.
0: Molt bé,
1: intentem ensenyar-li màgia a l'escambell.
0: Visca!
3: A l'escambell, i això es diu prestidigitació. És una retorna.
0: Però ja no tinc dit.
4: Frega els peus així.
1: Prestipeditació?
3: Sí, el que vaig llegir és que si, perquè vaig llegir els micònics, la definició, si ha de fer algun encanteri verbal, perquè clar, no té boca, igualment el que fa és com treure espores directament o alguna cosa així. O pot fer encanteris verbals, teòricament.
0: Sí, sí.
3: Tot vale. I no tenir boca.
0: Té tot el sentit del món.
3: Vale, i ja està.
0: Guai. Molt bé. Doncs això comences a fer amb l'escambell. No entenc gaire per què ho he de fer, això, però si és divertit...
3: És per fer màgia. Mira, així també tindràs més... O sigui, podràs sobreviure millor, bàsicament.
0: Ah, sí, i és... Clar, m'interessa sobreviure, és veritat.
3: Sí, normalment està bé sobreviure.
0: És, sí. Si no sobrevis, no arribaré a casa.
3: No, exacte. A casa teva també suposo que hi ha guerrers, i hi ha mags, i hi ha coses, no?
0: Hi ha molta gent.
3: Clar.
0: I són, saben moltes coses.
3: I a tu què t'agradaria aprendre?
0: Jo és que encara no ho sé. Hi ha tantes possibilitats.
3: Què vols ser de gran?
0: Exacte.
3: Perruquer.
0: Futbolista.
3: Futbolista. Té dos peus?
1: Vols ser la pilota?
0: No! Oh,
4: no.
3: Handball no pot, però futbolista sí.
4: Futbol americà.
3: Està bé? Vale.
0: No ho sé, però és xulo això que m'ensenyes.
3: Vale, mira.
1: Molt bé.
3: Està.
1: Ens podem anar tornant, així tens sí. Tutelatges diferents.
3: Sí.
0: Quants mentors, així de sobte, que bonic.
3: La profe bona.
1: El profe estricta. Dir, a mi m'han educat a base de... No et surti l'encanteri, pa! No anar a provar.
0: Genial.
1: Algú ha vist Whiplash?
0: Sí, sí, sí. Sí. Wow.
4: Not quite my country.
0: Duríssim.
4: També et dic, no toquis les cabelles.
0: Tenim una primera crisi. Sí. Una segona crisi.
4: Tercera, ja.
0: Ja, és veritat.
1: Sí, potser el segon dia que portem d'allò fer-li classes a l'escambella, en plan, ja l'ha començat a... Bueno, potser baixar-li una mica, saps? Pobre. No fa falta.
3: Però a més, no sé si t'entén. Perquè si no...
0: Bueno...
3: Fa servir les espores.
0: Ell fa servir les espores per entendre't i...
4: Podem demanar
0: clar,
4: una
0: i tècnicament,
4: miqueta.
0: L'idioma de l'escambell jo crec que seria l'infracomú.
3: No però, té boca.
0: Clar, no. No, però vull dir com el que ell...
3: Entén.
0: Però tot el que entén o transmet és a través sí. De les espores.
1: Acceptaré una petita exposició a les espores.
3: Està obrint.
1: Per tal de...
3: Guisar s'està obrint.
1: Va intentar ensenyar-li.
4: Portem dues setmanes. Sí, sí.
1: Portem dues setmanes
0: i no mor ningú.
1: No us heu convertit en els bitxos de The Last of Us, o sigui...
0: Tot en detall.
4: Què és The Last of Us?
0: Dracamarni.
4: Oh, Dracamar.
0: Molt bé. Doncs això, comenceu el vostre tutelatge amb l'escambell. Heu tornat a agafar un grapat de provisions I mentre feu la vostra caminada, arriba un moment, per fi, en què comença a haver-hi menys arbres i sembla que finalment podeu posar un peu fora del bosc.
4: Sí!
3: Sí, tu ets un dels boscos, estàs acostumat?
4: No, però no aquests boscos, és que són tan diferents els boscos de casa meva. Els boscos de casa meva tenen flors, tenen arbres, tenen animals.
1: No són bolets gegants.
4: Estan plens de vida, no, de bolets gegants. Això és horripilant, estic tan content d'estar fora.
0: Els camells estan mirant, com, quin problema hi ha amb els bolets?
4: Pues que això és horrible per mi. Tu has d'entendre que, igual que si jo et porto a dalt i et semblaria un canvi heavy, estem molt lluny de casa.
0: I què hi ha a dalt?
4: Pues hi ha arbres, hi ha, està ple de gent com jo, elfs, que toquen la guitarra, tombats a sobre d'arbres i branques i amb grans llacs. És tot tan bonic.
0: Pot dir que també hi ha música?
4: No he escoltat música des que estem aquí.
0: Perquè no has anat a la meva arbreda.
4: Jo no he estat a la teva arbreda, també.
3: Ja te trobem.
0: No ho sé.
4: Jo ho sé, que no ho saps. No ho sap ningú.
3: No em facis plorar.
4: No vull plorar. Però...
3: Igual a l'all i al cel blau. Sí. Jo trobo falta una mica d'exposició solar.
1: De vitamina D.
0: A mi no m'agrada el sol.
1: Sí, a mi tampoc.
0: No,
1: jo t'aviso, escambell, que a la superfície hi ha molt sol, constantment. No, no s'acaba mai. Cada dia fa sol.
0: No puc. És una cosa que m'ha prohibit sempre la meva mama. No. No, el sol és molt dolent.
1: En general, la gent de la infrafoscor no ens senta bé el sol. Crec que a l'escambell pitjor que a mi, però...
0: Crec que per l'escambell és una mica letal.
1: Sí.
3: Oh,
4: ah, letal.
1: Sí.
3: Mm-hmm. Bueno, protecció, escut de mag.
4: Cada dia.
0: Això sé que mata les ganes de la nana d'endur-se l'escambell, però... és molt perillosa la llum del sol pels... Sí, l'exposició constant. No, no. Si surten 10 minuts, en principi no, però...
3: Haurem de viure nosaltres a l'Underdark.
0: Oh, que romàntic. La nana ja no torna.
4: No.
3: Vale.
0: Doncs, molt bé. Un cop aquesta conversa de primer amb l'escambell, acabeu de sortir del bosc i sembla que comença a córrer una brisa que dins del bosc, evidentment, no podíeu notar. I la brisa, noteu que és... O sigui, continueu sent en un lloc com altament cavernós. Vull dir, el que teniu al voltant són més camins de roques i coses d'aquestes. I, evidentment, tot continua sent fosc, que és un tema que ja vam comentar en les sessions anteriors, que la nana ha d'anar llançant més o menys les llums encens, sí. Perquè, si no, no ve anar...
3: No.
0: I llavors això, finalment sortiu, continueu caminant i la brisa que anàveu notant cada cop és més humida. Esteu tota la colla allà i ho noteu tots, vull dir, no és allò de ai, pues jo sigo un altre, pues jo no. No, no, o sigui, realment veieu també que les parets rocoses que teniu al voltant de sobte doncs estan més humides, alguna fins i tot es molla, no sé què. I finalment, de la foscor que teníeu endavant, fins i tot aquells que teniu visió en la foscor, acabeu arribant al que és una vista, o sigui, acabeu arribant a la vora i veieu el que seria el Llac Negre.
4: Molt bé.
0: Que té molta... Bé, el Llac Negre és Dark Lake, però és Llac Fosc, Dark Negre, Llac Negre, el que us vingui més de gust. I això, amb prou feines està il·luminat, com tot en aquest lloc. Entre tanta foscor, per això sí, veieu aquesta massa d'aigua que s'esté al vostre davant. És aigua tèrbola, com amb tocs així com de verd i gris. No sabeu ben bé quin és l'origen d'aquests colors. Potser són fongs o molsa o qui sap. I més endins, si poguéssiu navegar, ja deduïu que no seria gaire fàcil. I enteneu per què el Xuxer us ha dit que en general els Quotoa són els encarregats de guiar. Perquè hi ha tot de roques, columnes de dins d'aquesta, com d'aquestes roques, així com columnes que no són de construcció manual, sinó com són de roca natural, amb estalactites, estalagmites, que fan molt difícil fer aquest camí si no esteu experimentats. No és impossible, tampoc, perquè tampoc no percebeu que aquest llac, que més aviat forma part com d'una xarxa de canals i cavernes, es diu llac perquè està molt estès a l'aigua, però són com com camins que podríeu, anar agafant. Uh-huh. Però això no ho percebeu precisament que estigui buit aquest llac. Hi ha moviments estranys i en la penombra fan que us recorre un calfred de dalt baix, com no és un lloc segur, no us sentiríeu allò, ai, quina calor, ara em remullo una mica. No és la primera...
1: No és per fer les vacances amb la família.
0: No és el vostre lloc preferit, així de sobte. Aquesta és la vostra visió i el Xuxer us recorda, doncs, que potser...
4: Cap on anem, Xuxer? Ara sí, ja sí que estem...
0: Ara sap perfectament
4: ara sí
0: on sou.
4: On estem.
0: I el Xuxer, doncs, això, us diu com... Sí, sí, és cap a aquell assentament d'allà. Encara queda una mica, però així a la llunyania podeu veure com certs tocs de llum del que sí que sembla que és una construcció. Anava a dir, feta de la mà humana, no. De la mà aquatoa, de la pota, del que sigui, de l'aleta, no sé ben bé què tenen. I això feu, aneu... Entenc jo que seguiu les indicacions al Xuxer. I en algun moment, de sobte... Esteu anant tots en grup i apareixen unes figures que s'assemblen bastant al Xuxer. I parlen en un idioma que no enteneu, excepte tu.
1: Ah, mira, vale, super.
0: Perquè parlen infracomú.
1: Vale, no, però potser parlen quotoa.
0: No, podrien tenir un idioma propi, però el seu idioma és l'infracomú.
4: Ni amb l'escambell al costat.
0: Bueno, és que no estan prou a prop.
4: Ah, vale.
0: Com per ser allà. I llavors primer parlen entre ells, tampoc no entens ben bé el que balbucegen, perquè el que sí que sabeu i noteu és que parlen d'una cosa com molt gutural, molt semblant al Xuxer, però com molt tancada, com Xuxer potser fa un esforç a l'hora de comunicar-se amb vosaltres, però ells tot el que sentiu és com coses molt de gola. Uh-huh. Perquè són putos peixos. I llavors veieu que hi ha com... Són 8 o 9 o així, i n'hi ha un que destaca una mica més dels altres, llavors el que enteneu és com que és una tropa que va pel voltant de Slupodoc. Slupodoc. És que clar, hi ha hagut algú que ha escrit Snoop Dogg al putíssim chat i ara ja no se'm treu del cap. Això, Slupodoc. Slupodoc. Així estarem.
1: Amb P.
0: Sí.
1: Ah, vale, llavors ja ho havia escrit bé la primera vegada.
0: Slup-lu-dop. Exacte. És que així parla aquesta gent, eh? Tu et creus? Prou, eh? Aquesta persona em té fregida. Stop, Minairo. I llavors veuen el Xuxer i li diuen... Aquesta gent que portes ens interessa.
3: En infracomú. No?
0: Sí. Però no hi és. L'escambell no està al costat del Xuxer,
1: sí,
0: sinó al teu
1: vull
0: costat.
1: Dir, si jo estic prou a prop, els sí. En plan,
0: els
1: sembla
0: tradueixes.
1: Que sembla que ens estan buscant.
4: Els interessem. Sí. Ens interessa interessar-li.
1: No estic segur.
0: I el Xuxer respon, no entenc pas per què. O sigui, els pregunta realment. I els altres li diuen és pel nostre pare profund. És un terme que no us sona de, o sigui que no,
1: mare
0: no
1: del mar i pare profund.
0: Exacte.
1: Okay.
0: I el Xuxer diu, no sé pas qui és el pare profund.
4: El Xuxer no ho sap.
0: No ho sap?
4: El Xuxer és un mentider.
0: La gent pot no saber coses, eh?
4: No, però que no confiàvem del príncep d'Erendil, crec que no hauríem de confiar del Xuxer. És un traïdor de la raça i a sobre no sap qui és un dels seus déus?
3: No, potser no és un déu, potser és un...
1: Ara... Capità, vale. Deixa'ls parlar i ara... Ara fem posar en comú.
4: Perdó.
0: Exacte. I llavors el Quotoa que li estava parlant li diu, si no saps qui és el pare profund, ets un heretge.
1: La mà de l'Isar... amb molta calma, però amb molta seguretat s'anirà recolzant a sobre del seu estoc.
0: I en aquest moment el Xuxer diu, no, home, no cal recórrer el camí de la violència o amb paraules o físicament, no és necessari.
1: em dirigiré a ells dos. Estigueu preparats per recórrer el camí de la violència?
3: Ai, mare meva.
4: Estem preparats.
3: Ai, opa.
0: I llavors el quotó en qüestió li dirà: la mare del mar és innecessària, ha quedat obsoleta. Si no ets amb el pare profund, ets contra nosaltres.
1: Han tingut una revolta religiosa.
3: Ai.
0: I en aquest moment veureu que s'armen com poden i demanaré que em feu tirades d'iniciativa.
3: Oh my god. Hospitalitat rural no serveix a res. Jo entenc.
1: A veure, ens podem intentar convertir molt ràpid tots al pare profund.
5: És que jo, per mi, cap problema. Convertir-nos a... El pare profund és el millor. Doncs pues el pare profund és el millor.
0: Ai, no tinc llapis. Sóc així de xula.
5: La Leo en té 75.
0: Ai, moltes gràcies. Amb un en tindré prou, no tinc tantes mans.
3: Sí, sí, hem de tirar sí o sí, no? Vull dir, no. L'opció del Gerard no és...
5: No, no hi ha cap manera de parlar amb ells i dir-nos pare profund for the win.
1: Durant el teu torn.
0: Clar.
5: Ah, una acció és parlar.
0: Clar, ells estan ja a punt d'atacar el pobre Xuxer.
3: Vale. Vale.
0: Tu decideixes si el vols parlar-hi.
5: Si trec un 20 ara, no? Decideixo si trec un 20. Jo 16.
0: Vale, un segon,
1: Puc ser molt rastrera un moment a favor del Mendel?
0: Vinga.
1: Tècnicament,
0: sí,
1: tens una habilitat que és Jack of all trades.
5: Sí.
1: Que li sumes la meitat de la teva proficiència a totes les teves tirades d'habilitat que no tens competència.
5: Iniciativa també és una...
1: La iniciativa tècnicament és una tirada d'habilitat.
5: I això quan li suma?
1: Pues la meitat de la teva competència més 1.
5: És 3, que és 1, no?
1: Sí. Que no és 3, és 2. La teva competència hauria de ser
0: clar,
1: més 2.
0: Exacte.
5: La meva competència...
0: Perquè no m'ha arribat a nivell 5 encara.
5: Ah, la meva competència, vale. El modificador de competència és el que li sumes cada vegada que una...
1: Ah, exacte.
5: Vale. És 1, llavors.
1: Sí.
5: Vale.
0: Llavors és 16 el que m'estàs dient?
5: 7, no, és 17.
0: Ah, 17.
5: Moltes gràcies per aquesta... Bueno, ha vingut 10. Ah.
0: Pipo, pipo, pa... Isar?
1: 22.
0: Epa! Nana?
3: 10.
0: I necessitaré els vostres col·legues, també.
3: Tirem per ells.
0: Sí. Entenc jo...
3: El Gimjar, 19.
0: Vale.
3: Bueno, no sé si té iniciativa, no sé si ho posa.
0: En la destresa.
1: La destresa, sí.
3: Que és Dex.
1: Sí.
0: Exacte.
3: Més 2. O sigui que...
0: 21?
3: Sí.
0: Ok.
5: El...
3: I la Eldez, 22.
0: Guai, joder, déu-n'hi-do les tirades avui.
5: El Bupido, sí, les tirades. El Bupido, un 1.
0: No, hombre, no.
5: Se li suma més 2 a l'1?
0: Sí. Ah, pues,
1: la destresa, el que tingui.
0: Però, sí, pues, exacte.
5: 3 llavors en total.
0: Déu-n'hi-duret.
1: L'escambell haurà tret un 8.
0: Pobret meu.
5: El Derendil, un 14. Va sonant aleatòriament.
1: I... al revés i l'inrevés hauran tret un 3.
0: Ok, vale. I jo... Tito, tito, ta... Comença... Tindré per aquí... Recordeu, tenim 8 quotó.
5: 8 quotó?
0: Sí. Un quotó una mica més divertit que els altres, que és el que ha estat parlant amb el Xuxer, i tots vosaltres. Tot això en un espai com de esteu a la vora del llac fosc, i tot el terra i tot en general és roca cavernosa. No hi és terreny dificultós ni res, senzillament perquè us feu una idea de com és l'espai. En aquest moment esteu, doncs, més o menys oberts, perquè com esteu a la vora, no esteu en una cantonada de no sé què o dins una cova no sé quantos. I això seria... Comencem la roda, visca! I la roda amb el número més alt tenim el primer, l'Isar.
1: L'Isar anirà corrents al davant del grup. I estendré la meva mà i bufaré les meves espurnes de foc faèric.
0: Molt bé.
1: I m'hauran de fer tots els quotó que quepiguen en una àrea de... Espera, que t'ho dic. De 20 peus per 20 peus.
0: Vale, com l'alarma del...
5: Sí.
0: Del...
1: O sigui, 20 per 20 són 6 metres per 6 metres, tots els que pugui enganxar.
0: si fa no fa... Aviam...
1: O sigui, són, si ho dibuixéssim amb un mapa, són 16 espais.
0: Sí, sí, són 8 persones. És una tropa... O sigui, crec que els pilles a tot... Jo entenc que intentes no pillar el Xuxar.
1: Sí. Però si haig de pillar el Xuxar per pillar-los a tots...
0: No, aviam, estava el Xuxar davant... O sigui,
1: vale, sí,
0: s'ha
1: sí,
0: avançat per parlar amb ells, s'ha avançat, no s'ha anat a prendre pel cul, però s'ha avançat una mica per parlar amb ells, i estaven un davant de l'altre i la resta de la tropa allà al darrere.
1: Molt bé.
0: Per tant, jo crec que et pots col·locar al costat del Xuxar.
1: Sí, faré això, em posaré al costat del Xuxar, bufaré i m'hauran de fer tots una tirada de salvació de destresa.
0: Molt bé, em de ser...
1: Molt baix. 11.
0: Ha estat un 1 natural i no faré 8 tirades.
1: Ah, vale.
0: Saps que de sobte té molta mandra.
5: Que la primera ha sigut un 1 i ja és en plan...
0: Però sí que faré la tirada pel col·lega important. Que ha tret un 9. Així que tampoc la passa.
1: Quedaran tots aquests Quotoas recoberts de flames de colors que no els hi faran mal, però a tots nosaltres ens donaran avantatge en atacs contra ells.
0: Opa, molt bé.
1: Llavors, aniré corrent cap al líder amb el meu estoc en mà, que es tallarà en una flama verda. La segueixo amb la meva mà. Faré servir la meva càrrega d'acció i intentaré donar-li un cop.
0: Molt bé, fota-li.
5: Ho de convertir-nos a... Mm.
1: Ah, bueno, tinc avantatge. Quina sort. Joder, un 1 i un 2. Que puja un total de 7.
0: Llàstima. Està molt bé això, però no prou bé. Bueno, el Quotó en qüestió et dirà: què putes fas? No t'ho dirà, però ho pensarà.
1: Sí.
0: Molt bé. Un cop passat l'Isar, perquè entenc que és el final del teu torn. Eldez.
3: No era el Jimjar?
0: Si és un 22 estem tots empatats. Per tant, Isar i Jimjar i Eldez, vale. Alhora. Vale. Ok.
3: Pues faig el Jimjar primer.
0: Sí, el que tu vulguis.
3: Vale. Jimjar intenta parlar amb ells. Està d'acord amb l'intent de persuasió del Mendel. Llavors...
0: Em deixes un moment la fitxa?
3: Sí.
0: Així ràpidament.
3: Té més 5 en persuasió.
0: Vale. No era això.
1: Estàs mirant si parla infracomú.
0: Exacte, sí que parla infracomú.
3: Parla infracomú.
0: Perfecte.
3: Llavors en infracomú intenta parlar amb ells i dir-li, i els diu: tranquils, només estem de pas, no volem problemes, tenim tot el respecte al pare profund, només volem poder parlar amb vosaltres i marxarem el més aviat possible si ens doneu un cop de mà. Llavors entenc que tira.
0: Sí, pots tirar per, per la persuasió en qüestió.
3: Persuasió, sí.
0: Sí, sí. Sí.
3: Més 5. Uh-huh. 8. 9, 10, 11, 12, 13.
0: El que acaba de rebre l'atac, però no ha passat res, però més tots estan en flames, per ser, recordeu.
3: Sí.
0: Respondrà també en infracomú i li dirà el respecte pel pare profund. És que permeteu que sigueu els sacrificis del proper ritual.
1: Encara ens volem convertir a la religió del pare profund.
5: Busquem uns altres i sacrifiquem uns altres, no?
3: Vale. I ja crec que ja està, sí. No? Fas el seu torn per això.
0: Exacte. Molt bé.
3: Vale, llavors
0: nice try.
3: La Eldez, veient la situació, agafa el seu arc... el longbow i
0: es clavarà un virot al peu.
3: I llavors si intenta atacar el que està més a prop del Xuxar,
0: és el bebé jefasso,
3: no? Uh-huh. I li dispara, li intenta fer dos trets. Uh-huh. 13 i 4 més cadascun d'ells.
1: Està tirant amb avantatge?
3: No.
1: Pues podem fer que això sigui el primer, no?
3: Ah, vale.
1: El primer atac.
3: Sí. Vale, és més 2, o sigui, 13 més 2.
1: Uh-huh. No, més 2 no és. Això és el bonificador de mal, una mica més cap a l'esquerra. Vos abans, tu hit.
5: Más 4, tu hit.
3: Más 4, tu hit. Ah, pues
0: doncs 13 més 4, 17.
3: 17.
0: Vale, sí, li dona.
3: Aquest li dona, uh-huh. I l'altre, que era tret un 4, sí. No li donava.
0: I ara és el moment.
1: Espera, com ho estem fent, això?
3: Perquè dispara dos cops.
1: Sí,
0: exacte.
1: Però vull, o sigui, clar, perquè has tirat dos daus.
3: Sí, era per els dos trets.
0: Clar, però fes-ho, no? Ajunta-ho,
3: vale,
0: que siguin,
3: pues,
0: siguin
3: sí.
0: L'avantatge en si, sí. Ja t'has quedat el 13 i ara tira pel segon.
3: Vale, i tiro dos pel segon.
0: Uh-huh.
3: són 14 i 12, doncs 14 més...
0: Vale, també impacta.
3: 4, 18.
0: I tira'm pel mal? O sigui, tira'm dues vegades el que
3: sí,
0: faci.
3: Sí, és un dau de 8 més 2. Dau de 8 és un dau quadrat, no? Normal d'aquests? No.
0: No.
1: No, però no té el seu arc, no? Vull dir, anem tots amb ballestes de mà, si
0: exacte.
1: No m'equivoco. Llavors serà un de 6.
0: Ah, però no és longbow, exacte.
1: Ah, serà un de 6.
3: Un de 6.
1: Perquè ens han desarmat tots de les nostres armes.
0: Yep.
3: Llavors és aquests d'aquí. Sí.
0: Això i més 2 i més 2.
3: Sí. 3 i 3.
0: En total. O sigui, han estat 2-1.
5: 2-1.
0: Vale. Doncs 6 de mal, vale?
5: La Eldes és la maga de fer crítics al mig.

0: o el Jim Jarolló, vull clar, dir, sí, sí, sí. El que ens està en plan, sí, sí. Aquesta gent ens vol sacrificar sí. El seu déu.
1: És així, és així.
2: Vale.
1: Mendel, què faràs?
2: Els miro amb molta tristesa.
1: Oh.
2: La meva acció no és, però
1: mirar-los mentre... no és aquesta,
2: no,
1: la teva acció.
2: Ni dir-los tampoc, ho sento molt, això podria haver anat de qualsevol altra manera.
1: Mm-hmm.
2: Nosaltres ens estimàvem el pare el constructor aquest.
1: Podem. Ens estimàvem bo pel manetes.
3: Potser encara els podem enganyar.
2: No, ja està, s'ha acabat. S'ha acabat el temps del diàleg. Intento col·locar-me...
1: És l'hora de les tortes.
2: Em col·loco de manera que una ola tronadora els engolfi a tots. Engolfi? Els enganxi més o menys a tots els possibles. És un cub de 4,5.
0: Metres.
2: Metres,
0: vale.
2: Sí.
0: Clar, és, 15 per 15.
1: És un cub. Ah, sí, és un cub. És un
2: cub de 4,5.
1: Vale, això vol dir, si vols, que et col·loques a l'altre costat del Xuxer.
2: Em col·loco al costat del Xuxa,
1: no?
2: Sí.
1: Entenc jo.
2: I enganxo tota la gent davant.
1: Perquè per flanquejar-los hauries de caminar una mica més, que podries, depèn del que vulguis fer.
2: Em poso jo al costat.
3: Sí. Entenc que està, o sigui, ha donat unes passes endavant i ja està.
1: Sí, exacte.
2: Sí.
1: Vale. Ok. I tu fas hola tronadora.
2: Hola tronadora, sí.
1: Amb...
2: Però en català ho faig.
1: Hola tronadora. Onada on? Tronadora. Hola! Onada tronadora. Vale.
2: Llavors, he de tirar 2 daus de 8...
1: Però això...
0: Salvació de Constitució.
2: Exacte. Salvació de Constitució per la meitat.
1: I m'has de dir el DC.
2: El DC és 13, no? És el meu DC, és pel save DC.
0: Sí, sí, 13. Sí. 13, vull dir... 8 més 2 més 3, sí. 13,
1: clar, tindria... clar, no, jo diria que no hi ha tota la trup, però potser enganxes el jefasso Barrionde, que t'has col·locat expressament allà, i els altres, que estan més o menys col·locats allà al darrere... Clar, idealment, bueno, si juguéssim amb coses que no juguem, ja descobriríem a quants pots pillar, però...
2: En pillar-ne 5 o 4 ja estic...
1: Jo crec que et diria que pilles el jefasso i 4, una cosa així.
2: Jefasso i 4.
1: Vale, llavors el jefasso et treu un 21,
2: vale,
1: de salvació, per tant serà la meitat, i els altres... Que vol, és que tiraré per... O sigui, no penso fer 8 tirades, perquè és una cosa avorrida.
2: Vale,
1: us llavors, sembla bé? Ho
2: sí,
1: veieu bé?
2: Una per la mucha d'ombra i una altra...
1: Exacte. I els altres, que treuen un 9.
0: O sigui, 4 que s'emportaran tot el mal.
1: Exacte. I m'hauràs de dir. De quan és el mal?
2: Aquí no hi ha avantatges, no avantatges, perquè és no. Una... pillo un de 8. Perquè són 2 daus de 8. Que són un 3 i un 4. 7, només.
0: Sí. Sí, 7, però a 4 tios, que a més ara mateix sortiran volant,
2: a
0: 5, si no m'equivoco.
2: A 5 tios.
1: Exacte.
0: Sí, sí. Bueno, no. Un rebre la meitat.
1: Exacte.
2: Ah, la meitat.
1: 3,
0: està molt bé.
1: No? 3 i 7.
0: Sí, i els que reben 7 surten volant, si no m'equivoco, 3 metres.
1: Exacte. 7 hem dit. Tiquiti, tiquiti.
2: Contra quants érem que estàvem lluitant? Contra 8.
1: Sí.
3: Ah. És un montón.
2: Pues que nosaltres
1: també.
2: De fet,
1: en total 9.
0: Sí.
1: Amb el jefasso són 9.
2: Vale.
1: Ok.
0: Però molt bé.
2: Quants hem dit?
0: A 4 7, 7. Els hi has fotut 7.
1: Exacte.
0: I al jefasso li has fotut 3.
2: Vale. I al jefasso 3. Vale. Vaig apuntar amb quan demà els hi fem.
1: Molt bé. És això el teu torn?
2: No.
1: Cuéntame más.
2: Tiro cap enrere. Puc, sense fer tota l'oportunitat?
1: És que t'has plantat just al davant del jefe,
2: vale.
1: Entenc jo, eh? Doncs
2: pues, Misty Step és una acció addicional,
1: sí.
2: No?
1: Sí.
2: Pues...
0: No pots tirar 2 encanteris al mateix torn.
1: És veritat.
2: Oh.
0: Una ha de ser un cantrip.
1: Clar, exacte. I no és un cantrip. T'hauràs de quedar allà o accepta que et pot pagar? Doncs
2: pues em faig així amb la cara.
0: Ara però... també et pots... els 4 que tenies més a prop han sortit volant, llavors només t'emportaries l'hòstia del jefe. Només una.
2: Vale,
0: i pues, t'hauria d'intentar donar.
2: Tiro cap enrere, va.
1: Okay. I ell farà, evidentment, el seu atac d'oportunitat. L'atac d'oportunitat...
0: És un atac normal i corrent.
1: Exacte. Això vol dir que però... aquest senyor té multiatac.
0: Només pot fer un.
1: Això, sí. Això recordava.
2: L'Eldes és una paqueta, diuen... Al xat diuen que l'Eldes és una paqueta i tens tota la raó del món. La persona que sí. Més confiava en tota l'expedició, segurament.
1: Però sap fer altres coses, vale? Que no li deixo fer perquè vosaltres també la sabeu fer.
2: Anava a dir, com per exemple, aquí.
0: Si no tinguéssim la nana, seria...

0: Seria bona per guiar-nos, però tenim la nana.
1: Vale.
2: Es diu Eldez.
3: No. Mateu-me. T'intentarà fotre'm el puny.
1: Vale.
3: Així serà. I serà un 19.
1: Sí, pues dona, la veritat.
3: Exacte.
1: Que...
3: És així. I a més, quan intenta fotre't amb el puny, veus com que el puny se li encén d'alguna manera i es patega una mica. Sembla que surtin com línies com d'electricitat o d'alguna cosa així. I el que et farà aquest bon peix és...
0: No necessita la reacció per aquesta habilitat, oi?
3: Què vols dir?
0: He vist que estaves mirant. La reacció l'està fent servir per fer l'atac d'oportunitat, llavors...
3: Exacte, vale, sí. Vale. No amb les reaccions aquestes en qüestió, senzillament l'estem pagant.
0: Sí.
3: Llavors això serà un 14 més 4, 18.
4: 18 de mal,
3: eh? Sí.
1: També et dic, menys mal que estic marxant, perquè si no arribo a marxar, me'n porto dos així.
0: Per això.
1: 14, 18.
3: 18 en total.
1: 18 de mal.
3: És així. I, a més, em faràs una tirada de salvació de Constitució.

Cardedeu, 90.7 FM. Aha!

12. Ràdio Cardedeu 90.7 FM. I shouldn't have come here.

0: escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu
1: 90.7 FM. Baby, I'm

0: ça te va pas pire.
1: Ràdio Cardedeu 90.7